0: I quan sona aquesta música, quan tenim aquesta melodia, sabem que vol dir diverses coses. Per una banda, que toca una nova edició del Món es divideix en dos, aquesta secció que setmana a setmana el que està determinant és que la gent està dividida, enfrontada, que hi ha uns autèntics dilemes que no ens deixen viure, que divideixen famílies, i aquí els anem analitzant per veure, almenys entre l'audiència de Nits de Ràdio, doncs quina és l'opció majoritària. I tenim la sort de poder-ho debatre totes les setmanes amb en David Morales i la Thaís Bofort!
1: Bravo!
2: Bravo!
0: Bravo!
2: Què tal?
0: Ai, que bé, quina il·lusió que puguis estar una setmana més amb nosaltres. És que estic a punt de quedar-me com la Letícia Sabater, perquè amb un ull estava mirant això, el guió d'aquesta setmana, i amb l'altre estava intentant recuperar quina va ser el resultat de la última edició, perquè clar, la gent està pendent, ja ho tinc aquí.
1: A veure com ens assecarem el cabell.
0: Ah, exactament. És que ara estic mirant per què vaig posar... ho he d'explicar.
1: A veure.
2: Ai, sí. Ai, què has fet?
0: Estic mirant perquè, clar, jo això ho penjo al meu Twitter i clar, es pot trobar buscant-me el meu usuari, David Cervelló, tot junt, l'etiqueta Nits de Ràdio, l'etiqueta es vol dir el coixinet Nits de Ràdio tot junt, o també, normalment, el coixinet El Món es divideix en dos. Què passa és que vaig haver de fer-ho dos cops i al costat del Món es divideix en dos, poso la icona del Món, una barra i dos, perquè és com fer la cunyeta de que el Món es divideix en dos. Saps aquestes etiquetes que tenen una imatge allò
2: sí,
0: al final,
2: sí,
0: quan s'estrena una pel·lícula? Doncs, perquè sembli que tenim una imatge associada al nostre hashtag, cosa que no és cert. Què va passar? Que vaig fer un copiar i pegar perquè vaig haver de tornar a penjar el d'això, perquè m'havia equivocat amb una cosa, no sé, crec que us havia posat al revés qui defensava què i no sé què.
2: Ai.
0: Total, que al copiar-ho i tornar-ho a enganxar, en lloc de ficar-me la icona, va escriure, es veu que escriu el text de quina icona és, amb la qual la imatge del Món era globus terraqui, amb la qual va acabar l'etiqueta com El Món es divideix en dos globus.
2: M'encanta.
0: I no ho havia vist fins ara.
2: Bueno, sí, a veure, hi ha la part de dalt de l'equador i de
0: sí,
2: la part de baix.
0: No? Sí, doncs és una nova etiqueta, El Món es divideix en dos globus, una etiqueta preciosa que trobo que és molt nostrada i que a partir d'ara la faré servir també sempre, a part de la de El Món es divideix en dos, perquè m'ha semblat preciosa. Tot i així, si anem a la matèria, el kit de la qüestió, que era assecador o tovallola, diguem, va guanyar la Thaís Bofort, sí senyor!
2: Oh,
0: sí, va, senyor.
1: Va, tots amb el cabell encrespat.
0: Sí,
2: i tant.
0: Sí.
2: És sí, moda.
0: Sí, sí, sí, sí. Va guanyar la Thaís, per tant... Enhorabona. I atenció.
2: Saps per què vaig guanyar, no?
0: A veure.
2: Va pujar la tarifa de la...
0: És veritat. Tot anava
2: la
0: així.
2: La gent va desigual a la tovallola.
0: Tot va anar totalment així. Bueno, mira, escolta, això és la sort, eh? El Món es divideix en dos globus, ja saps com va. Aquí, Per tant, tens molt pillat el globus o no. En qualsevol cas, aquesta setmana tenim un tema cabdal, molt d'actualitat, un tema que s'està debatent ja actualment a la majoria de

0: Pastisseries, forns i fins i tot botigues de proximitat, perquè clar que cada cop venen més de tot. I és que arriba la setmana de la revetlla de Sant Joan i per tant no només els petards, que esperem que cada cop siguin més fonts de colors i menys sorollosos, perquè no només pateixen els animals sinó nosaltres mateixos també, i a més són molt perillosos, sinó que és el moment de les coques, de les coques de Sant Joan, aquestes meravelles, que és una pena que en algunes ocasions només estiguin disponibles aquests dies, no? Hi han dolços que haurien d'estar disponibles tot l'any. Sempre hauries de poder menjar pa de Sant Jordi, coques de Sant Joan, saps què vull dir? O sigui, que estigués que com diferents seccions, no? Que viatgis al llarg del món, al llarg de l'any, no? A diferents estanteries de deixar... Mira, bé, encara farem un negoci.
1: Estaria bé això, Jo crec que és una idea de negoci, David.
0: Aquí acaba de sortir una idea de negoci. Ara he d'enviar un missatge, oblidin el que acaben d'escoltar, perquè si no se m'avançarà algú.
1: Línia al tardor.
0: Sí.
1: I tens allà els panellets...
0: Sí.
2: Clar.
0: Turrons... Tens allà...
1: Bueno, els turrons ja sí que és més habitual trobar-los
0: sí,
1: ja
0: tot l'any.
2: Sí, tot l'any. Segur, perquè no els acabes mai.
0: Sí, exacte. Sí, però, sí.
2: No, bueno. Però jo crec que... Però així perdríem una mica la gràcia de la temporada.
0: Ja t'entenc.
2: És a dir, de temporalitat, no saps? De la temporada, no?
0: Sí,
2: és com dir, temporada de maduixes, temporada de síndria. Sí. És que si no sempre ho tenim tot tan a mà i al final, no sé,
0: has de trobar una mica a faltar...
2: El moment que... adequat, sí. No? Això del moment l'estem perdent una mica. Sí, estem massa acostumats a tenir un mango, que el mango no té per què ser aquí, m'entens?
0: Sí,
2: saps? O sigui, no sé, siguem una mica més nostrats, no? En aquest sentit.
0: Sí, com a traductora que és, Thaís... t'agradarà saber que fa anys, quan la meva dona, bueno, estava muntant un negoci, perquè entre altres coses és interiorista, és dissenyador, i estava muntant uns plafons, uns panells, per on d'això em va dir un dia, diu, sense dir, si jo saber el context, em va dir, mango en català com és? I jo vaig dir, home,
2: mànec, no?
0: Sí. Clar, jo no sé per què en aquell moment vaig pensar, saps, el primer que, perquè, clar, el mango de la sartén, doncs, el mànec, no? O la porta, o... I en aquell cop, en aquell cas, no ho penses molt, perquè et surt molt de dins, et surt molt automàtic, i vaig arribar a veure un plafó on, bueno, es veia escrit a sobre, no? Que ens hi diguéssim, perquè sí, hi havia un smoothie de mànec, que no sé quin sabor devia tenir, però devia ser molt demanat, Em pot posar un smoothie de mànec que ha de ser...
2: Molt demanac.
0: Sí, està molt demanac. Ei, ahí está, ahí lo fort.
1: Ara que dius això...
0: És el més demanac, m'encanta. I a més, que es vengui només el mànec aquí, saps?
2: Oi, sí.
0: Vull dir, ja ho tenim fet, això.
1: Ara que dius això, aquí a Sant Andreu hi havia una pizzeria que feien pizzas dolces de postre. Tenien, doncs, i recordo un cartell que tenien posat al cartell al carrer, amb una pissarreta, i posava de postre pizza de xotxo o fresa.
0: Home!
2: No!
0: Posats a escollir, oi?
2: Ai, mare meva.
0: Fort.
2: Bé.
0: Però com vas a parar a una pizza de xotxo? Saps què vull dir?
1: Sí. Bueno, perquè era xoco o fresa,
0: vale,
1: però...
0: Vale, se'ls invana...
2: Un acte més.
0: Sí, se'ls invana
2: bueno,
0: les acts.
2: Bueno, no hi era ni molt d'èxit, no?
1: Sí.
0: Era molt demanada, estava en boca de tots.
2: Oi. Ens n'hem anat una mica del tema,
0: però totalment, mira, estic a punt d'acabar el programa i encara no hem començat. A veure, avui tenim un tema apassionant, com dèiem, i no estem parlant de freses amb nata ni xocos, anem a dir, sinó que tenim el tema de les coques, perquè el món està dividit en dos. Amb una cosa està d'acord, i és que són molt cares, però a part d'això...
2: Són artesanes, la majoria, clar, si no vas al Mercadona.
0: Sí, exacte, vull dir, si tenen un sabor i estan fetes...
2: Sí. De...

0: la fruita confitada, la fruita escarxada, me la guarden a mi. De fet, la setmana passada va haver una conversa, no, ho fa dos, bueno, ens veiem cada 15 dies amb els germans i tal, i va dir, bueno, agafem una de cada i ja si de cas li guardem tota la fruita del David. Vull dir que ja entra dins el d'això, i jo sóc feliç amb aquelles cireres, amb aquelles taronges, amb allò verd que ningú acaba de saber
1: meló,
0: què
1: és. Meló.
0: És meló, eh?
1: Sí.
0: Pues amb el meló aquest, jo sóc feliç, eh? Vull dir, un meló molt verd, per això, eh? Perquè agafa un color que a vegades és apassionant aquest
2: món. Radioactiu.
0: Sí, bueno, sí.
1: No, és pel sucre. El sucre augmenta, si us hi fixeu, a vegades el sucre, quan l'escalfes,
0: sí,
1: agafa un color molt més fort.
0: Molt fosc, sí.
1: Clar, per tant, tot es fa més fosc, però és pel sucre,
0: el sucre
1: és perquè està confitat.
0: És com
1: que el que està confitat és molt més fort, el color.
0: Val. És com que en Hermano, que ho magnifica tot, el sucre. Bueno,
1: bé, doncs, salvant les distàncies.
0: Sí, molt interessant. És que sempre aprenem coses aquí amb els nostres companys i col·laboradors, que de veritat que sou una alegria. Doncs vinga, Thaís, quan vulguis, comença...
1: Ah, sí, començo jo, no?
0: Sí, comença a pensar la frita.
1: Ah, mira, molt bé. Sí, he escollit la frita. Jo avui, per variar una miqueta, començaré amb una cançó.
0: Oh, molt bé, sí. Doncs escoltem-ho.
3: La porqueta.
4: Hola, em dic Pepa.
0: Oi.
4: Us presento en Jordi, el meu germanet. Ara ve la nostra mare.
0: Veus?
4: I ella és el nostre pare. Pepa la porqueta.
0: Molt
1: ja
0: bé.
1: Està, Pepa la porqueta.
0: Val.
1: No ja Pepa Pic,
0: mira,
1: eh? Mira, Pepa la porqueta.
0: Ja sé per on vas.
1: Home, estimat ton trincant.
0: Que és bonic això, que és dolç. Sí,
1: clar, és Pepa la porqueta, Pepa Pic, eh? Un personatge simpàtic, entranyable.
0: Molt.
1: A veure, posem-nos seriosos. Vosaltres es budellaríeu i us menjaríeu la Pepa i tota la seva família?
0: Clar.
1: Oi que no?
0: Per una cosa.
2: Home, la Pepa, amb aquella cara que té, fa una mica de ràbia.
1: No, és molt simpàtica, deixa-la en pau.
0: I l'avi és entranyable. Aquell,
1: clar, és que tota la família són supermacos. Doncs això és el que feu precisament quan us mengeu una coca de llardons.
0: Clar.
1: Perquè llardó ve de llard, és a dir, el greix del porc. Clar, ja ho diuen, això d'allò que els ulls no en veuen, el cor no se'n dol. Bueno, a veure, la versió de Ojos que no ven, corazón que no siente, eh?
0: Cert.
1: Això en català es diu així.
0: És bonic,
1: Clar, com que no heu presenciat la massacre a casa de la Pepa, doncs us mengeu tranquil·lament la coca de llardons, sí, que és la més insalubre de totes.
0: Home, és...
1: Després us explicaré el perquè. Això era, mai millor dit, un tastet, eh? Jo ara dono pas al meu contrincant per veure com defensa un assassinat tan colpidor. Advocat, sisplau, et té la paraula.
0: Ostres, avui hem començat molt... Sí, molt. Vas aprenent del David, que sempre comença amb arguments de l'altra banda. Molt ben vist, això.
1: Sí.
2: Benvolguda contrincanta, jo ja sé que tu...
0: No, estaria perdut ja.
2: Jo ja sé que tu ets vegana i, per tant, només menges
1: la coca de fruita.
2: Així ho puc entendre tot. Els menjatofos teniu un sentit del gust ben estrany, a veure. Comencem a parlar d'ingredients, perquè, clar, estic segur que em diràs és que jo sóc vegetariana, no menjo llardons perquè són de procedència animal, la coca de fruites és més sana perquè no porta llardons, perquè són de procedència animal, sinó que porten fruitetes confitades. En primer lloc, aquesta fruita porta 3 quilos de sucre. Si us la mengéssiu, moriríeu d'un xoc hiperglucèmic, excepte que sigueu al Cervelló, que com que es pren les Coca-Coles de 3 en 3, ja està immunitzat.
0: Estic immunitzat.
1: Sí, però és que el Cervelló ho crema, saps?
0: Això sí, això també és veritat.
2: En segon lloc, encara no conec ningú més, a part del Cervelló, que es mengi aquestes fruites confitades.
1: El meu pare.
0: Mira!
2: Les hi poseu per simple postureig.
1: El meu pare, a més, és diabètic, saps?
0: Ostres! Quin problema. Anava a dir, perquè si no quedo amb ell per anar per Sant Pons a la fira.
1: Bueno, després es pren una pastilleta.
0: Bueno, doncs pues mira, aquell dia que s'emporta una tableta sencera i ja està.
2: Una altra cosa et diré, Thaís. Mira, o millor dit, te la dirà l'Anna, del canal de YouTube Anna Recetas Fáciles, en el seu vídeo Coca de San Juan con frutas. Resumen del directo.
5: Empiezo presentando los ingredientes.
0: Wow.
5: Esta receta es la receta Encantado de la Coca de San Juan que yo ya tengo en el canal.
0: Vale.
5: Es una coca con crema y unas cerezas y en realidad una coca de San Juan no es más que una masa de brioche. Y en la masa de brioche, en lugar de hacerla tipo pan, lo que se hace es tipo torta. Se hace bajita y luego por encima se puede rellenar o bien de crema o bien únicamente se pone un poquito de azúcar o bien solamente

0: se ponen unas frutas confitadas como si fuera un roscón, pero sin el agujero.
1: A veure, atureu màquines. Que diu que la coca de fruites és en realitat un brioix i us l'estan col·locant i us el cobren a preu d'or. Un brioix al que li donen una forma plana, és a dir, que és el mateix que et venen per Reis, el Tortell de Reis, però sense forat i aplastat. A veure si serà la manera que van trobar per aprofitar les fruites confitades que no vol ningú. Les hi foten dos cops l'any a pastissos suposadament tradicionals i així mantenen la indústria de les fruites confitades d'Aragó que ningú no es menja. Que us prenen el pèl d'ahir. I seguim sentint l'Anna, perquè encara diu més.
0: Vamos a usar los ingredientes que se usan para hacer un brioche. La levadura, porque es una masa de levadura. Aunque yo tengo la levadura en pastilla, recordad, hay una levadura deshidratada, que son unas bolitas, y es exactamente la misma. Es la levadura que se emplea para hacer pan. Necesitaré harina, leche, huevos, mantequilla, azúcar, limón, este ingrediente es opcional, y una pizquita de sal.
1: Ep, que diu que porta ous, llet i mantega, molt vegà, vegetarià, el que vulguis,
2: sí,
1: això, eh?
2: No és el mateix vegà que vegetarià, un dia t'ho hauré d'explicar.
1: I si preguntes en pastisseries tradicionals, moltes d'elles t'explicaran que no utilitzen mantega, sinó llard de porc. Vinga, molt vegà això, Thaís, la pròxima vegada millor agafa un tros de tofu i li poses a sobre la fruita confitada aquella.
3: Un tros de tofu...
2: No s'utilitza llard, què dius ara?
1: I tant que s'utilitza llard.
3: No, sí, deu voler dir que es fa totes les llards. Però no crec que... No, pot ser, no.
2: No, jo sempre ho pregunto, eh? Jo sempre. Bueno, de fet, quan menjo, quan vaig a... No menjo mai croissants, però quan em menjo, va, ho pregunto, clar, no vull de llard. I la majoria són aquí són així, a França no.
3: Ah, mira.
2: A França els fan amb mantega.
3: Ja.
2: Perquè, bueno, posen mantega tot, no?
3: Sí, sí, exacte.
2: Però aquí no, aquí la majoria són fets amb llard de porc. I es nota, la diferència de mantega. Sí, sí, però bé. Molt bé, molt bé. Has acabat ja amb l'Anna?
3: Sí, el primer ja estava amb l'Anna aquestes i sus recetes.
2: I sus recetes, molt bé.
3: Vinga, doncs anem amb el segon a favor de les fruites.
2: Vinga, vinga, jo vull fer una miqueta d'història, que de fet és això, història, tradició. La coca de Sant Joan deriva del tortell amb ous que es menjava antigament, és a dir, un dolç de forma rodona, que era una reminiscència claríssima del culte al sol, perquè no oblidem que això del Sant Joan és una cosa una mica imposada per l'Església, però realment venim del solstici d'estiu, Això és important. La tradició diu que la coca de Sant Joan ha de tenir una mida canònica, el doble de llarg que no d'ample i amb angles arrodonits. Segons el cuiner Ignasi Domènech, la proporció entre l'amplada i la llargada de la coca és igual a la proporció entre el dia i la nit per Sant Joan.
3: Ostres, no, que bonic.
2: No sé si ho sabíeu, això. Jo ho trobo preciós.
3: És bonic,
2: sí,
3: això.
2: Sí. Per això té aquesta forma. Bé, els de les coques de llardons s'han passat la tradició pel llardó.
3: És la proporció, diguem, del tocino que han sacrificat i ja està.
2: Bé, i atenció perquè això és molt important. Segons el Gremi de Pastisseria de Barcelona i la província de Barcelona, la varietat més venuda any rere any és la de brioche amb fruites i pinyons.
3: Mira.
2: És a dir...
1: Perquè és més barata.
2: No.
1: Perquè és més barata i la gent va... Com que quan has d'anar a una festa, és allò típic, portes el vi o portes el
2: postre
1: i la gent porta aquesta perquè és més barata.
2: No és veritat, no és veritat.
1: Bàsicament per tacanyeria.
2: Bàsicament val el mateix, perquè si t'hi fixes gairebé val el mateix.
1: No és veritat, és molt més cara la de llardons.
2: No és veritat. Aquesta que jo defenso, perquè a més és la més bona, és més agradable al gust i a la vista, i es pot farcir de moltes coses, i a més pots sucar-la al cafè amb llet, amb ressaca, l'endemà al matí.
1: El cafè té ressaca?
3: Sí, no. sí, a vegades sí.
2: Però sobretot tu. Bé, alguns dels pastissers més atrevits proposen, a més, de farcir les coques de brioche i fruites amb crema de formatge i maduixes. Buah, això és boníssim. Què dius? Boníssim. Fins i tot s'ha elaborat gelat de coca de Sant Joan.
3: Què dius? Per favor, jo ara això necessito provar-ho.
2: Doncs no ho sé, ja buscarem, David, i quan puguem quedar fem un gelat de coca de Sant Joan.
3: T'imagines?
2: Però coca de Sant Joan, de coca de coca de menjar, no gelat de coca de snifar. Val, és igual, deixem. Quedaria estrany.
3: Sí, perquè això allà a la nevera de gelats diu, ¿dónde lo coloco? Diu, bueno, no, colocado ya viene, és igual, digues.
1: Clar, i un gelat de coca, per on es pren?
3: Clar, clar.
2: Per on vulguis.
3: Clar, és veritat, això.

0: Bé, resumint, com veieu, aquesta coca, la de fruita, és la tradicional, però no s'ha quedat ancorada en el temps i ha evolucionat per respondre als gustos actuals. No com la de Llardons, que segueix sent la sola de sabata de sempre.
1: Ah, oi, oi, oi, ara parlarem, ara parlarem. Ara en
0: Vinga,
1: parlarem,
0: vinga,
1: espera'm,
0: parlem-ne,
2: va, va,
0: parlem-ne.
2: pues pots disparar, pots disparar.
1: A veure, analitzem quins ingredients porta la coca de Llardons.
2: Vinga.
1: Segons el canal Cultura Popular del web de l'Ajuntament de Barcelona...
2: Has anat a visitar la web de l'Ajuntament de Barcelona? O sigui, has
1: Sí, però
2: tret
1: només...
2: alguna cosa positiva de l'Ajuntament de Barcelona,
1: Sí,
2: David?
1: una tenen.
2: Val.
1: Només. La coca tradicional de Llardons, per fer una coca del tamany mitjà, 4 ous, 100 grams de sucre, 200 grams de llardons, 1 de farina, 100 grams de pinyons, 100 grams de llevat premsat, 20 decilitres d'oli, una copa d'anís dolç i aigua. 100 grams de pinyons! Permeteu-me que sentim un altre àudio. En aquest cas és en Jaume Sisa interpretant la coca del musical de Goll de Gom, Nit de Sant Joan.
3: Els indis.

0: Ahà, m'encanta,
1: la coca,
0: Jaume,
1: de Sant Joan és una coca amb molts pinyons.
2: I tant, però
1: i a la coca de fruites... No, Taís. A la coca de fruites els pots comptar amb els dits d'una mà, tot ple de fruites fastigoses i quatre pinyons testimonials. En canvi, les coques de llardons sembla que neixin dels pins pinyoners. Mira que en van ben plenes d'aquelles pinyons torradets, ensucradets, per un tamany de petit, 100 grams, supera lo contrincante.
2: I tant! Primer has dit que era més barata una que l'altra, o sigui, la de llardons no pot ser més barata si trans
1: No. Jo he dit que és més barata la de fruites, que la de llardons és més cara perquè porta més pinyons. Justament aquí tenim el kit de la qüestió.
2: Molt bé. I després a la cançoneta posava una coca de llardons i una coca de Sant Joan. Per tant, no és la coca de Sant Joan.
1: Perdona, aquí no estem debatent si és la coca tradicional o no és la coca tradicional. Aquí la qüestió és si la gent prefereix per Sant Joan la coca de llardons o la coca de fruites.
2: És que la coca de llardons no és la coca de Sant Joan, això ja per començar no és la tradicional.
1: Bueno, com que no? Les tradicions es fan i es desfan i es refan.
0: Oi, que és bonic això.
2: Sí, és com la sardana, no? Val, sí. Oh, de veritat, eh? Bueno, és igual, deixem-ho. Mira, m'encanta aquesta cançó, per cert, és boníssima.
0: És boníssima.
2: És boníssima.
0: Jo us he de dir que m'alegro molt que la Rosalia doncs hagi arribat fins a la Super Bowl, però Jaume Sisa també es mereixia arribar a la Super Bowl. O sigui, t'ho he imaginat...
2: Sí, revolucionar allò, la Super Bowl.
0: Al mig del descans del partit, surt allà, la coca de llonina. M'imagino tots els Yankees, se'ls hi obre la boca en plan, ostres, què ha passat aquí? Què és
2: en
0: això?
2: Doctor Bloom,
0: sí. Exacte. Aquella gent és a dir, what? Però els hi canviaria la vida. No.
2: Jo crec que els hi canviaria la vida, perquè ells poden tenir Broadway i poden tenir el que vulguin, però no superen, de coll de gom no el superen.
0: És fantàstic, meravellós. És que de coll de gom i Jaume Sisa, és que de veritat, quin talent, fantàstic.
2: Sí. Anem amb el tercer, vinga. Tinc temps de fer el tercer,
0: gomes abans de fer el tercer i farem una pauseta.
2: Val, doncs molt bé. Jo abans he dit que la coca de llardons és com una sola de sabata, eh? Sí. És resseca, avorrida, amb un color que no sap si se'ls ha cremat o què.
1: Papa!
2: És veritat.
1: Quina mentida.
2: Si està cremada o no. Tu vas a la pastisseria i dius... El que faig? L'agafo o no l'agafo?
0: Sí, diu, quina vols? La més cremada o la menys cremada?
2: A més, te les van passar amb abundants líquids, perquè allò no hi ha Déu que ho faci passar coll avall. O sigui... que fomenta l'alcoholisme, perquè el cava és l'única que tenim a taula, l'única cosa que tenim a taula en aquell moment.
1: Quines mentides està de canar.
2: A més, és que és impossible de tallar. O sigui,
0: és veritat,
2: es trenca aleatòriament. Deixa la taula plena de sucre.
1: Perquè aquesta el que s'ha de fer és anar-la tallant a bocinets. Tu
2: no
1: agafes
2: es pot
1: un tros...
2: tallar, si és que no es talla.
0: Anem de cop, no es pot anar agafant.
1: Amb els dits vas partint a trossos.
0: I hidroalcohol i no.
2: Amb els dits, això és hidroalcohol, clar. És que, clar. A més, per què no l'enganxen al sucre?

0: Per què només els limiten a posar-lo per sobre com qui dona de menjar a les gallines? És que no.
1: Sí,
0: de veritat. Sí. Si a la nit de Sant Joan la coca de llardons ja era resseca, a l'endemà la podem regalar al Museu de Geologia, perquè sembla un quiló de pissarra.
2: Al revés, al revés.
0: O a la Facultat de Criminologia, perquè és l'exemple perfecte d'arma llancívola.
2: Al revés.
0: Arma arrojadizo, per si no sabíeu.
2: Bueno, no m'avançaré al meu darrer argument, però...
0: No, no, deixes parlar, Monale.
2: Però la veritat...
1: Arma llancívola...
0: Arma llancívola, és que és fantàstic.
1: És fantàstic i ho és verdaderament la de llardons, és una arma llancívola. És que la de coses que aprenem, la de termes més tan perfectament pronunciats com ho fa amb la Thaïs Buforn. Fem una petita pausa, fem aquesta petita pausa i seguim fent nits de ràdio. No us mogueu aquí a Onda Cero Catalunya.
3: A Onda Cero Catalunya ens agrada passar les matinades amb bon humor. Nits de ràdio amb David Cervelló.
1: Amb bon humor i debatint en aquesta secció del món es divideix en dos, avui amb una temàtica bé de revetlla de Sant Joan, com és quina coca és la preferida, almenys entre l'audiència de Nits de Ràdio. Thaïs Buforn està defensant la coca de fruites i sobretot...
0: La millor. Sí,
1: anava a dir, defensant o atacant directament el contrincant, que és la coca de llardons, perquè de fet està parlant més dels llardons que del...
0: No, però està bé. 50-50.
1: Sí, està, hi ha una cosa... S'estan tirant la coca els uns pels altres i ara és el moment que en David Morales doncs segueixi defensant la coca de llardons.
2: Doncs jo sé que en algun moment és possible que surti de dir és que la coca de llardons engreixa més que la de fruites perquè porta llardons. Doncs mira, he anat al portal MyFitnessPal, que conté informació sobre nutrició.
1: Home, és estrany el dia... El visitem tots els dies, MyFitnessPal, i tant. És per si et fa...
0: Quan diu pal és pel que, perquè la persona que és molt prima... La
1: és molt prima o que dius... és que no em ve de gust, sí. No, no em ve de gust, em fa pal. A mi el fitness pal, saps? Em fa... Doncs mira, està ja... És que no saps si fer-ho o no fer-ho, saps? My fitness pal està molt bé com a concepte. Estàs allà que no ho saps. M'encanta.
2: Doncs a veure, a priori... La coca de llardons pot semblar, amb pinyons, pot semblar que té més quilocalories, perquè per 100 grams té 510 quilocalories, mentre que la de fruita se'n té 308. Això està molt bé a la teoria. Però i a la pràctica? Què passa a la pràctica? Doncs d'entrada, el tamany i el pes de les coques de llardons és inferior que el de les coques de fruites.
1: Amigo.
2: Són menys denses perquè la base és pasta de full. Pesen menys i, a més, acostumen a fer-se amb tamanys més petits que les coques de fruites. Què passa quan per celebrar la revetlla de Sant Joan amb un grup d'amics i familiars es treuen les coques i es tallen a trossos? Que la coca de llardons sempre s'acaba, no queda ni un tros, perquè tothom en menja, perquè mentre que la de fruites la gent no la menja, la deixa. Què acaba passant? Doncs que la Thaïs acaba amb dues coques de quilo cadascuna a casa, pràcticament senceres. Així doncs t'engreixaràs més quan t'acabis menjant tota aquesta quantitat de coca que els teus amics i familiars han rebutjat, que no pas si t'haguessis limitat a menjar només un trosset de la coca de llardons, si és que és pura lògica.
0: I a més, argument més raro.
2: El doctor Salomón de Ni una dieta más...
0: Salomón, en sèrio?
1: No, home, prendrà una decisió Salomònica, espero, el doctor Salomón.
2: Doctor Salomón, de Ni una dieta más, va fer el 26 d'abril un live de Facebook i va dir això.
4: Pocas personas lo saben, pero sí, comer chicharrón es muy saludable.
1: Yep.
4: Cómetelo si quieres. Hay una razón muy impresionante por la cual las personas creen que comer chicharrón es malo. Es muy impresionante por qué tantas personas creen que comer carne roja es malo, pero es un error. Comer carne roja es muy saludable. Comer chicharrón es muy bueno. Y les voy a explicar por qué hay tantas personas confundidas creyendo que comer carne es malo.
1: A ver, ¿okay? Sí,
4: empieza
1: sí.
4: El show.
1: Cuando quiera.
0: Empieza el show.
1: Sorprenda en calma, ¿eh?
4: Ahora sí.
1: Venga. Ah, ja està.
2: Sí, enganxat. Sí, bueno, a veure, no posarem tot el vídeo perquè és molt llarg.
0: Home, però vas donar argument.
2: És ben llarga, però cosa, ens quedem amb el titular que dona el doctor Salomón. Sí, sí, està.
0: Ell menjava?
2: No, el nen. És que té uns nens que són els seus ajudants, són els seus fills.
0: Això és explotació infantil.
2: No, home, li fan una mica d'ajudant en els vídeos.
0: A més, no li donis xicharrón al nen. El xicharrón està fregit, és a dir, vinga.
2: Però és sano, és sano.

0: comer chicharrón es sano y carne roja es sano, Thaís, morirás. Ajá.
1: Es saludable.
2: Sí, sí, que camillis frites escarxades.
0: Deixa d'una vegada de fer esport, sisplau, i comença a menjar jardons que són saludables.
2: No, David, no ho facis. Sí, sí. My Chicharron Pal, que serà el nou portal que acabareu... que acabaré traient, ja, allà ja explicaré. Jo dejé la vida deportiva i me di el chicharrón, perquè el chicharrón sí que, mira, tu puedes comerlo sin salir de casa, eh? A més ofereixi una mica amb trap i tal. Dar-se-lo
1: perquè... a tus hijos,
2: sí,
1: perquè l'obesitat infantil.
2: No, està molt bé, mai chicharrón pal i tal, i tal. Bueno, doncs anem a rematar el senyor Chicharrón, dic el doctor Salomón, amb una decisió salomònica, que és escoltar el quart i darrer argument de la Thaís a favor de la meravellosa coca de frites.
1: Doncs mira, justament jo també tinc un metge, que es diu doctor Eddie Ramírez.
2: Ah, mira.
1: Sí, sí, com que sempre ens han dit que hem de fer cas als metges, al Salomón no, en aquest sí.
2: Val.
1: Si jo no us he convençut amb el primer argument de clemència per la Peppa Pig i la seva família, us vull posar uns arguments irrefutables d'aquest senyor, del doctor Eddie Ramírez.
2: Som-hi.
3: Por lo tanto, esta grasa tiende a ayudarle a ganar peso de más.
1: La grasa del
3: chicharrón. Esto no es bueno.
2: Yeah.
3: Aparte, el segundo factor que tiene la manteca de cerdo es que es una grasa que es muy rica en colesterol y no solamente eso. Tiene el tipo de colesterol dañino que se le llama el colesterol oxidado.
2: Ostras.
3: El colesterol oxidado es lo que se acumula dentro de las arterias.
2: Ostras.
3: Termina cerrando las arterias
2: ay.
3: Y lo pone usted en un riesgo muy elevado de un infarto o una embolia.
0: Como claro, para manjarme una coca.
1: Ya está, ya está.
3: Clasifica los alimentos.
2: No, acabas en bolis.
1: O sigui,
0: el doctor Salomón no está de acuerdo. Yo voy un cara a cara al teu metge y al meu.
1: A veure. Yo, ostres, sí, sisplau.
2: Bueno, i guardeu-vos dos o tres hores, perquè aquests no, tampoc no és que...
1: Escolta, una coseta. A veure, manteca de cerdo. Manteca de cerdo igual a llard de porc, és el mateix.
2: Sí,
1: jo he vist les imatges i realment la manteca de cerdo és que a mi és que em provoca arcar. O sigui, és fastigosa. Una cosa, és com agafar. Quan heu fet, us en recordeu, quan feu alguna carn molt... Bueno, ho feu vosaltres, eh? Una carn molt greixosa que la feu a la paella o a la d'allò. I després no la renteu el mateix dia i després s'asseca i queda com aquella cosa blanca que és el greix, de fet, de la carn.
2: Sí.
1: Però ara imagineu-vos això amb un quilo de sal. És que és molt fastigós i això és el que us esteu menjant. I això és el que va directe a les artèries, estimat David. David Cervelló, jo no pateixo per tu, perquè sé que et menges la fruita.
2: Sí, no, i que no. Jo
1: i pateixo pel David Morales. Sí. David Morales, t'apreciem, t'estimem, sisplau, no mengis més coca
2: no
1: tallardon.
2: Humor, no humor.
1: No, no humor. No, no mor, no mor.
2: Exacte, perquè si no, no com a mor. Perquè si menges...
0: Jo faig cas al meu doctor de capçalera, que és el doctor Salomón.
2: El doctor Salomón, és que pren unes decisions. El
0: vale,
2: doctor
0: Salomón. Canal, ni una dieta más.
1: És que ho diu tot.
2: Ai, és meravellós.
1: Bueno, va, quart argument, sisplau. Vinga, va,
2: rematem-nos. Rematem-ho, això, eh?
0: Acabaré amb el meu darrer argument. Imagineu que mai no passa, però imagineu per un moment que després de fer la festa de la Revetlla, la tieta de Vilanova i els amics de Badalona que venen a passar la Revetlla a casa...
1: Ei, de Vilanova, al costat de casa.
0: Sí, decideixen portar coques de llardons de la pastisseria del costat de casa seva. I tu n'havies comprat una. Amb tot l'enrenou, quan ja tothom ha marxat, te n'adones que te n'ha quedat a casa tres coques senceres de fruites i una de llardons que ha quedat camuflada entre les de fruites, perquè si no hauria estat engolida, perquè les de fruites són les que sobren sempre. Doncs la de llardons pots menjar-la tranquil·lament al llarg de tota una setmana, un trosset cada dia, perquè està feta de pasta de full i es conserva perfectament. I la de fruites? La de fruites, en canvi, l'endemà es talla més d'una que Nacho Vidal en un set de rodatge. I ara, què fots amb les coques de fruites que han sobrat?
1: Les doncs suques mira, amb el cafè amb llet, amb ressaca?
0: No, et dono idees. 1. La pots emprar de tapa de claveguera, perquè allò aguanta el pas d'un taller per sobre. Pots posar-li unes potes i un vidre i la converteixes en una tauleta de cafè, o la pots emprar d'escut per anar a lluitar amb els espartans a la guerra del Peloponeso. Per acabar, de fet, un document sonor de Daddy Yankee, després de menjar un tros de coca de fruita l'endemà de la Revetlla de Sant Joan.
2: A veure.

0: Això em recorda a les èpoques en què escoltaves una lletra en una cançó i deies, a què s'estarà referint, aquest doble joc, aquest, mira, això que
1: aquí no hi ha doble joc,
0: això és està dura, i te lo tenia que dir, és molt fort això, eh? On arribarem?
1: És que l'altre dia anava
0: on anirem a parar?
1: I en una ràdio que no diré, però si us plau, per favor, canvieu d'estil. Sí. No és la nostra, però és una ràdio. Que per cert, algú ha patentat la base rítmica del reggaeton, i si no l'ha patentat, què estem esperant? O sigui, patentem-la, perquè ens forrarem. És que només en té una, m'és igual. O sigui, la lletra, per l'amor de Déu, les lletres.
2: Bueno, jo aquí us puc traduir. Diu, t'has dura, dura, dura, dura, dura, que estàs dura, mano arriba, porque tú te ves bien, t'has dura, mamacita, te fuiste de nivel.
0: Ah, m'agrada això del te fuiste de nivel, això, mira...
1: Però és igual, ja m'imagino que deu estar dur.
0: Sí, sí. Aquest s'ha vacunat amb Pfizer, no? Diguem-ho així, no?
1: Està parlant de la coca, no?
0: Sí.
2: Està parlant de la coca a l'endemà de Sant Joan.
0: Sí, exactament.
1: Que s'ha fotut. Vale. Sí, la coca sí. Que s'ha fotut a Sant Joan.
0: Sí. Ah, exactament. Vale. Sí.
2: Després, si continuéssim, diu, ¿cuál es tu receta, no sé, tapa comerte bien?
0: Ah, molt
1: veus?
0: Bé.
1: Porque aunque esté dura, es buena la coca,
0: sí,
1: de Sant Joan.
0: Sí, sí. Cuanto más dura. Y dura lo que dura, dura, que diu el clàssic, en aquest cas.
1: Ostres. Sí. No, jo estic esparverada amb el del reggaeton. No, jo crec que un dia hem de fer algun...
0: Sí.
1: No sé què podrem dir, reggaeton sí, reggaeton no.
0: No, reggaeton no, o reggaeton tampoc, no? Reggaeton no...
2: Serien tots dos fent els arguments en contra.
1: Ah, podríem fer reggaeton cadena perpètua, reggaeton revisable, no?
0: Reggaeton no, reggaeton menys, no?
2: Em sembla que estaríem d'acord, també.
0: Sí, no, totalment. Jo us he de dir que avui he pres partit per la de frites, però que la meva favorita és la de cabell d'Àngel.
1: Ai, aquí sí que no, David.
0: Veus? M'hauré d'acabar menjant jo tot el cabell d'Àngel i les frites, ja veuràs tu.
2: A mi el cabell d'Àngel m'agrada molt.
0: Veus?
2: I no, mira, no en la coca, però els pastissets de Tortosa.
0: Oh!
1: Ah, vale, aquests són els que fa la meva tieta. Però és que aquell cabell... És que n'hi ha que són molt dolços.
0: Ja.
1: I que són tot sucre, però en canvi hi ha gent que no, gairebé... La meva tieta, per exemple, fa sense sucre gairebé. Hòstia, sí que està bona, eh? Però les que són tan, tan dolces...
0: Ja.
1: Però sí, estan bons aquests pastissets, eh?
0: Ai, aquells pastissets, ara m'ha vingut també molt
1: són,
0: de gust.
1: També són de Tortosa i també de més avall. La meva família és de Vinaròs i també els fa, o sigui que per aquella zona, no? I, hòstia, estan molt bons, estan boníssims. Ja us en portaré, va, si me'n fa.
0: Home, sí, sisplau, perquè ara m'ha vingut, diu, deixeu-vos de coques i un pastisset de cabell d'Àngel. Jo ara me'n menjava, però amb quina il·lusió, i això, eh? Allò, mastegant bé i salivant 3 setmanes, perquè allà també hi has de posar molt de la teva part, eh? És veritat que s'ha de salivar bé per això. Bueno, ha estat un plaer, com sempre, escoltar la Thaís Bofort i el David Morales llançar arguments en contra de l'argument de l'altre, cosa que m'encanta avui debatint. Ara podeu votar tots els nostres oients. Aneu a Twitter, busqueu el meu usuari, David Cervelló, que he penjat l'enquesta, o busqueu, si teniu una mica de sort, l'etiqueta Nits de Ràdio o l'etiqueta El món es divideix en dos globus. I amb una mica de sort trobareu l'enquesta i podreu votar per la coca de frites o la coca de llardons. Moltíssimes gràcies, Thaís, i fins la propera.
1: Que vagi bé i bona revetlla.

un toc de tragèdia i una dosi generosa de genialitat. Parlem avui d'Otto Lilienthal, un alemany que va decidir que això de volar no era només cosa d'ocells i que, a finals del segle XIX, va fer realitat el somni de planar pels aires. Però, com sol passar amb els pioners, el seu viatge va tenir un final un tant abrupte. Aquesta és la història de l'home que va inventar l'avió i va morir volant.

La ciutat de la Pomerània prussiana, quan Alemanya encara era un mosaic de regnes i principats. D'imaginar-se'l segurament era d'aquells nens que es passaven el dia observant els ocells i preguntant-se per què els humans no podien fer el mateix. I no estava sol en aquesta obsessió. El seu germà petit, Gustav, era el seu còmplice perfecte. Junts, ja de ben jovenets, es dedicaven a construir artefactes voladors que d'entrada eren més aviat com aquells projectes de ciències de l'escola que acaben en desastre. Imagineu-vos dos adolescents amb unes ales de fusta i tela, corrent turó avall, flapant els braços com si fossin gallines en plena fugida. No, no van volar, però aquella curiositat infantil va ser el germen d'una revolució. Lilienthal no era només un somiador. Va estudiar enginyeria mecànica a Berlín, una ciutat que bullia d'idees durant la Revolució Industrial. Després de fer el servei militar durant la Guerra Franco-Prussiana, va decidir que el seu destí no era fabricar màquines normals i corrents. Va obrir una fàbrica de calderes i motors de vapor a Berlín, però el seu cor estava en els cels. I aquí ve una anècdota que explica molt bé qui era. Mentre treballava en els seus motors, va inventar un sistema de calderes tubulars molt més segur que els de l'època. Aquest invent li va donar prou diners per dir, d'acord, prou de calderes aeronàutica, el vol dels ocells com a base de l'aviació. Sí, el títol sona com un treball de final de grau, però era molt més que això. Lilienthal va estudiar minuciosament com volaven les cigonyes, les gavines i altres ocells i va traduir les seves observacions en principis científics. Va descobrir, per exemple, que les ales corbades generaven més sustentació que les planes, una idea que avui sembla òbvia, però que aleshores era revolucionària. Va fer experiments amb braços giratoris i va calcular la resistència de l'aire, posant les bases de l'aerodinàmica moderna. Si avui agafem un avió per anar de vacances, una part del mèrit és d'aquest home que es passava els dies observant ocells com si fos un ornitòleg obsessionat. Però Lilienthal no es conformava amb la teoria. Ell volia volar. I no d'una manera metafòrica. El 1891, als 43 anys, va construir el seu primer planador, anomenat Derwitzer, i va fer les seves primeres proves als turons de Derwitz, a prop de Potsdam. Imagineu-vos l'escena, un home amb bigoti, vestit com si anés a una reunió formal, penjat d'un artefacte de fusta i tela, llançant-se turó avall mentre els veïns devien pensar que aquest home ha perdut el seny. Però no, no l'havia perdut. Aquell planador va aconseguir planar uns 25 metres. No sembla gaire, però per a l'època era com si hagués aterrat a la lluna. Volar.

A partir d'aquí, Lilienthal es va convertir en una mena de superheroi local. Va construir més de 16 models de planadors diferents, des de monoplans fins a biplans, i va fer més de 2.000 vols entre el 1891 i el 1896. Els seus models eren tan avançats que la seva Normalsegelapparat, un planador monoplà de 1894, es considera el primer avió produït en sèrie de la història. Sí, produït en sèrie! Lilienthal va vendre almenys 9 d'aquests planadors entusiastes d'arreu del món, des de Rússia fins als Estats Units. Imagineu-vos rebre un catàleg per correu amb un anunci que digués: "Compreu el vostre planador Lilienthal, perfecte per llançar-vos des d'un turó i espantar els veïns." Una de les coses més fascinants de Lilienthal era la seva manera de controlar els planadors. No hi havia timons ni palanques sofisticades. Ell mateix era el sistema de control. Penjat sota les ales, movia el cos per desplaçar el centre de gravetat com si fos un acròbata aeri. Si volia girar a l'esquerra, movia el cos cap a un costat. Si volia aterrar, feia un moviment cap endavant. Era una barreja de valentia, habilitat i, per què no dir-ho, una mica de bogeria. I no sempre sortia bé. Lilienthal va patir nombrosos accidents, però cada caiguda era una lliçó. Com ell mateix deia, inventar un avió no és res, construir-lo és alguna cosa, però volar, això ho és tot.

La seva fama va créixer gràcies a les fotografies. En una època en què la fotografia d'alta velocitat tot just començava, les imatges de Lilienthal volant pels aires van aparèixer a diaris i revistes d'arreu del món. Era l'home volador, una mena de celebritat internacional. Les seves gestes van inspirar gent com els germans Wright, que anys més tard construirien el primer avió amb motor. De fet, Wilbur Wright va dir que el seu interès per l'aviació va començar quan va llegir la notícia de la mort de Lilienthal. Però anem a poc, perquè aquí arriba la part tràgica. El 9 d'agost del 1896, Lilienthal va anar, com tants altres diumenges, als turons de Reno, a prop de Berlín. Feia un dia assolellat, amb una temperatura agradable d'uns 20 graus. Va fer 3 vols amb èxit, planant fins a 250 metres. Però al quart vol alguna cosa va fallar. Una ràfaga de vent va aixecar el morro del planador, provocant una pèrdua de sustentació. El planador es va aturar en ple vol i va caure en picat des d'uns 15 metres d'altura. Lilienthal va impactar contra el terra amb el seu fràgil aparell de fusta i tela. Els testimonis van dir que va quedar inconscient, però que va recuperar breument la consciència i va preguntar què ha passat. Abans que poguessin continuar, el seu mecànic, Paul Beilig, i uns quants locals el van portar a un hostal proper on un metge el va examinar.

El diagnòstic era greu. Lilienthal s'havia trencat la columna vertebral. El van traslladar en un carro de cavalls fins a una estació de tren i des d'allà en un vagó de mercaderies el van portar a Berlín. Va ingressar a la clínica d'Ernest von Bergmann, un dels cirurgians més famosos d'Europa, però ni el millor metge del moment va poder fer-hi res. Lilienthal va perdre la consciència durant el viatge i va morir l'endemà, el 10 d'agost del 1896, amb només 48 anys. Les seves suposades últimes paraules, segons la seva cunyada, van ser «cal fer sacrificis». Una frase que sembla treta d'una pel·lícula èpica, però que resumeix perfectament la seva vida. La mort de Lilienthal va ser un cop dur per al món de l'aviació, però també un punt d'inflexió. Les seves idees i experiments van inspirar una nova generació d'inventors. Els germans Wright, per exemple, van estudiar detingudament els seus dissenys i les seves taules aerodinàmiques. Sense Lilienthal, potser haurien trigat més a aconseguir el primer vol motoritzat el 1903. I no només ells. Figures com Octave Chanuté, Samuel Langley o Nikolai Zhukovsky van reconèixer la importància del seu treball. Fins i tot avui dia els enginyers aeroespacials miren enrere amb admiració. Proves recents fetes pel Centre Aeroespacial Alemany amb una rèplica del planador de Lilienthal han demostrat que era una màquina estable i ben dissenyada, comparable als planadors d'entrenament dels anys 20 i 30.

0: tarantula.
1: Però més enllà dels números i les dades, el que fa especial la història de Lilienthal és la seva passió. Era un home que no tenia por de llançar-se literalment al buit per demostrar que els humans podien volar. Va construir turons artificials com el famós Fliegeberg a Luchterfelde per poder enlairar-se en qualsevol direcció del vent. Va experimentar amb biplans i fins i tot va començar a treballar en un planador amb motor, un projecte que no va poder acabar. I tot això ho feia en una època en què la majoria de la gent pensava que volar era una fantasia de bojos. Hi ha una anècdota que resumeix el seu esperit. Un dia un periodista li va preguntar per què arriscava la seva vida amb aquells experiments. Lilienthal va somriure i va respondre: «Si no ho faig jo, qui ho farà?». Aquesta confiança, barrejada amb una mica d'humor i molta determinació, el va convertir en una figura llegendària. Avui el seu nom està gravat a l'aeroport de Tegel a Berlín, en medalles d'aviació i en museus com el d'Anklam, on es poden veure rèpliques dels seus planadors. Però sobretot el seu nom està en cada avió que solca els cels, perquè sense ell, potser encara estaríem mirant els ocells amb enveja. Lilienthal no només va volar, sinó que va ensenyar al món que volar era possible. Va ser el primer a demostrar que un aparell més pesant que l'aire podia planar de manera controlada i ho va fer amb una valentia que ratllava la temeritat. La seva vida, curta però intensa, és un recordatori que els grans avenços sovint requereixen grans sacrificis. Com ell mateix va dir, volar ho és tot, i ell ho va donar tot per fer-ho realitat.

0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: Comencem amb una proposta per tota la família. Dissabte 27 de juny al Teatre de la Llotja de Lleida arriba Tarzan el musical, una gran producció plena d'acròbates, música i escenografia espectacular que recrea la selva, un espectacle d'aventura i emoció amb entrades que van des dels 42 als 52 euros. Seguim amb música en directe a l'Ametlla del Vallès. Fins al 27 de juny s'hi celebra el 15è cicle de jazz amb concerts cada dissabte en espais patrimonials del municipi. Una proposta que combina talent emergent i grans noms del jazz en entorns a l'aire lliure. Cap de setmana màgic a l'Empordà. Dissabte 27 de juny pels acull la nit d'espelmes, on el nucli antic s'il·lumina amb milers d'espelmes i s'hi programen actuacions de música, dansa i foc. Una experiència nocturna molt especial amb entrada simbòlica d'uns 2 euros. I ara un pla diferent. A les Terres de l'Ebre, del 26 al 28 de juny, Campredó celebra la 18a Mestràlia, la Fira de Lutiers. 3 dies amb música tradicional, artesans d'instruments, tallers i activitats per connectar amb la cultura popular. I acabem amb una de les nits més esperades de l'any. A l'Estartit, del 19 al 28 de juny, la Revetlla de Sant Joan es viu amb concerts, espectacles de foc, l'arribada de la Flama del Canigó i activitats a la platja dins del Festival Ítaca, una celebració amb música, tradició i ambient d'estiu davant del mar.
0: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: A Onda Cero Catalunya, la música.

I ja sabem, sabem que ho espereu, sabem que us agrada el poder, doncs, totes les setmanes dedicar un temps a conèixer una nova història, un nou llibre que ens parli d'història, o a conèixer historiadors que ens hagin explicat una mica alguns dels

0: Ens situem a la Casa Blanca, als Estats Units, a principis de l'abril del 1865, en una nit tranquil·la, o com a mínim això semblava. La Guerra Civil Americana s'acostava al seu final i el president Abraham Lincoln, amb la seva característica barbeta, semblava veure per fi la llum al final d'un túnel ple de sang i de divisió. Però alguna cosa el turmentava. Una ombra, una sensació que no podia treure's del cap. Va reunir un petit grup de confiança, entre ells la seva dona, Mary Todd Lincoln, i el seu amic i guardaespatlles, Ward Hill Lamon. I allà, en la intimitat d'aquella sala, va confessar un somni que li havia robat la pau. Va dir que caminava pels passadissos silenciosos de la Casa Blanca fins que va arribar a la sala est, on hi havia un taüt envoltat de gent plorant en el seu somni. Quan Lincoln en el seu somni va preguntar qui era el mort, un soldat li va respondre: "El president ha estat assassinat." Un silenci va glaçar i omplir la sala. Lincoln, amb el seu humor sec, va intentar treure ferro a l'assumpte, però tots van notar que alguna cosa l'amoïnava profundament. Va ser aquest somni una premonició? O només era l'eco d'una vida plena d'amenaces i tensions? Avui, des d'aquest racó de la història, ens endinsem en la vida d'Abraham Lincoln, el context d'una Amèrica partida pel mig i aquest misteriós somni que sembla tret d'una novel·la gòtica.
1: Don't mean a thing.

0: no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm every little thing you...
1: Abraham Lincoln, nascut el 1809 en una cabana de fusta a Kentucky, no era precisament el que diríem un nen de casa bona. Fill de camperols, va créixer en un entorn dur, aprenent a llegir amb llibres prestats i treballant de llenyataire, botiguer i fins i tot traginer abans de descobrir el seu talent per les paraules i la política. Amb aquella aparença desgarbada, gairebé 2 metres d'altura, i un barret de copa que el feia semblar encara més alt, Lincoln tenia una habilitat única per connectar amb la gent. Era un narrador nat, capaç de fer riure una multitud amb una anècdota i el minut següent fer-los reflexionar amb un discurs profund sobre la llibertat i la justícia. Però no us penseu que era un home perfecte. Tenia els seus dubtes, les seves inseguretats i una tendència a caure en episodis de melancolia que alguns anomenaven la seva ombra negra. Potser per això els somnis per a ell eren més que simples fantasies nocturnes. Quan va arribar a la presidència el 1861, Lincoln es va trobar amb un país a punt d'esclatar. La qüestió de l'esclavitud havia dividit els Estats Units en dos: el nord, industrial i abolicionista, contra el sud, agrari i defensor d'un sistema que mantenia milions de persones amb cadenes. La seva elecció va ser la gota que va fer vessar el got, i 11 estats del sud es van separar per formar els Estats Confederats d'Amèrica. La Guerra Civil va començar i Lincoln, un home que detestava la violència, es va veure obligat a liderar un país en guerra contra si mateix. No era només una qüestió de mantenir la Unió unida, era una lluita per definir què significava ser una nació. I ell, amb la seva proclamació d'emancipació del 1863, va fer un pas valent declarant lliures els esclaus als estats rebels, un moviment que va canviar el rumb de la guerra i de la història.

Però ser president en temps de guerra no era senzill. Lincoln rebia amenaces de mort gairebé diàries. I el 1861, abans fins i tot de prendre possessió, va escapar d'un complot per assassinar-lo a Baltimore. I un altre dia, mentre cavalcava, algú li va disparar i va foradar el seu barret de copa. Us imagineu la cara de Lincoln mirant el forat del barret i pensant: d'acord, això ja és personal. Malgrat tot, ell insistia a moure's amb poca seguretat, rebutjant els escortes armats perquè deia que si algú volia matar-lo, ho faria igualment. Una barreja de fatalisme i de tossuderia que feia tornar bojos els seus guardaespatlles. Ara tornem al somni. Segons Ward Hill Lamon, el seu amic i protector, Lincoln va explicar aquesta visió amb un detall que glaçava la sang. Va descriure els passadissos buits, el silenci opressiu, el taüt al centre de la sala est... Però hi ha un gir. Lincoln va insistir que el mort no era ell, sinó un altre president. De manera que va deslliurar-se de la por i una negació davant d'un pressentiment inevitable? Lamon, que va escriure aquesta anècdota anys després, al seu llibre Recollections of Abraham Lincoln, assegura que va prendre notes aquella mateixa nit. Però aquí ve el problema. Lamon no va publicar res fins al 1895, 30 anys després. I això és on els historiadors comencen a posar en dubte. 30 anys són molts anys per recordar un somni amb tanta precisió, no trobeu? A més, cap altre testimoni d'aquella reunió, ni tan sols Mary Todd Lincoln, va mencionar mai aquest somni en cartes o diaris de l'època. És com si la història hagués nascut després, potser per donar una aura mística a la tragèdia que estava a punt de passar.

Per entendre millor el context, cal situar-se en aquells dies d'abril del 1865. La Guerra Civil s'acabava. El general confederat Robert Lee s'havia rendit a Apopamox el 9 d'abril i per primera vegada en anys hi havia esperança. Lincoln, exhaust però optimista, planejava la reconstrucció del país. Volia unificar, perdonar, curar les ferides, però no tothom compartia aquesta visió. John Wilkes Booth, un actor famós i simpatitzant confederat, veia Lincoln com l'enemic número 1. Booth, amb el seu carisma teatral i un odi visceral cap a l'abolicionisme, va decidir que el president havia de morir. No era un llop solitari, formava part d'un complot més gran que incluïa atacs al vicepresident i al secretari d'Estat. Però el focus principal era Lincoln. La nit del 14 d'abril, Lincoln i la seva dona van anar al Teatre Ford per veure una comèdia, Our American Cousin. Era una sortida per desconnectar, per riure una mica després d'anys de tensió. Però Booth tenia altres plans. Va entrar al teatre, va esperar un moment, el moment perfecte, una línia divertida que va fer esclatar el públic en riures, i va disparar un sol tret al cap de Lincoln. El president, assegut a la seva cadira, va caure inconscient. Va ser traslladat a una casa propera, però els metges no van poder fer res. A les 7:22 del matí següent, Abraham Lincoln va morir. Tenia 56 anys. No!

El país va quedar en xoc. L'home que havia guiat Amèrica a través del seu moment més fosc ja no hi era. Les campanes van sonar, les ciutats es van cobrir de dol i el tren funerari que va portar el seu cos de tornada a Illinois va ser rebut per milers de persones plorant al llarg del camí. Però tornem al somni. És possible que Lincoln, amb tantes amenaces al seu voltant, simplement projectés la seva esposa en un malson? O hi havia alguna cosa més, una mena d'intuïció que transcendia l'explicació racional? Els historiadors tenen opinions dividides. Alguns, com Stephen Oates, autor de With Malice Toward No One, donen crèdit a l'anècdota perquè encaixa amb la personalitat de Lincoln. Sabem que era un home reflexiu, amb una inclinació cap a les premonicions. Hi ha altres històries de somnis seus, com un on va veure un vaixell navegant cap a una costa desconeguda, que va interpretar com una visió de la victòria a la guerra. Però altres experts, com els autors de Recollected Words of Abraham Lincoln, són més escèptics. Assenyalen que Lamon no era el millor narrador de confiança. A més, hi ha discrepàncies. Lincoln hauria dit que esperava despatxos aquella nit, però en realitat estava al front amb les tropes fins al 9 d'abril. És fàcil imaginar que Lamon, o fins i tot la seva filla, que va dir al llibre, podrien haver afegit una mica de salsa per fer la història més èpica. I què passa amb Mary Todd Lincoln? Ella, que també era supersticiosa, no va deixar cap escrit confirmant aquest somni. És curiós perquè, si realment va passar, hauria estat una cosa que l'hagués marcat profundament. O potser, en el caos i el dolor de perdre el seu marit, simplement no ho va considerar rellevant. Al cap i a la fi, perdre el president en un teatre ple de gent no era exactament una sorpresa amb tantes amenaces flotant al seu voltant.

Tot i això, la història del somni té un encant innegable. Ens fa preguntar-nos, i si realment Lincoln va tenir una visió del seu destí? És temptador imaginar-lo amb aquella mirada profunda i amb aquella veu pausada, explicant el somni amb una barreja de curiositat i neguit. Potser, en el fons, sabia que el seu temps s'acabava. O potser només era un home esgotat amb el pes d'un país sobre les espatlles i el seu cervell li jugava males passades. Sigui com sigui, aquest somni s'ha convertit en part del mite de Lincoln, un home que no només va salvar la Unió, sinó que va semblar tenir un peu en el món dels pressentiments. I aquí és on la història es torna encara més fascinant. Perquè sabeu què? Lincoln no era aliè a les idees místiques. Hi ha qui diu que participava en sessions d'espiritisme a la Casa Blanca, impulsat per la seva dona, que buscava contactar amb el seu fill Willie, mort de tifus el 1862. És fàcil imaginar-se Lincoln amb el seu escepticisme natural, però obert a la possibilitat, assegut en una sala fosca, preguntant-se si hi havia alguna cosa més enllà del que veiem. Aquestes històries, verídiques o no, pinten un retrat d'un home complex, atrapat entre la raó i el misteri. El que és innegable és que l'impacte d'en Lincoln va ser molt gran en l'època. Va ser un home que va transformar un país, que va lluitar per uns ideals que encara avui es mantenen. La seva mort no va ser només la pèrdua d'un president, sinó d'un símbol. I potser per això la història del somni ens atrau tant. És com si d'alguna manera Lincoln hagués tingut una última paraula, una última història per explicar-nos. I nosaltres, com els oients al voltant d'una foguera, no podem evitar escoltar, imaginar i preguntar-nos. I si era...

0: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
1: Son las 4, son las 3 en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
1: Buenas noches. La candidata derechista a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, logra la ventaja suficiente sobre el candidato izquierdista para ser la próxima presidenta del país. Con el 99,79% de las papeletas escrutadas, solo quedan alrededor de 38.000 votos por contabilizarse y la estrecha ventaja de Fujimori sobre Roberto Sánchez sería suficiente para ser investida presidenta de Perú. En España, este miércoles finalizará la ronda de consultas para presentar una candidatura a la presidencia de la Junta.

0: Miriam Frank.
1: Passen 6 minuts a la una, repassem l'actualitat més propera. La Comissió d'Investigació del Parlament sobre la infiltració de policies en moviments socials, polítics i populars ha citat pel pròxim 14 de juliol la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, el comissari en cap de la policia, Miquel Esquius, i el cap de la comissaria d'informació, Carles Hernández.
2: Així ho ha confirmat el president de la comissió i diputat de la CUP, Xavier Pellicer, en una roda de premsa aquest mateix dimarts. La intenció és que donin explicacions sobre la infiltració d'agents en una assemblea docent i totes les que s'hagin produït en els darrers anys. A més, Pellicer ha reiterat la petició de dimissió de Parlon i Trapero.
1: I avui els estudiants que van fer l'ESPAU han pogut consultar les notes i ja coneixem els alumnes que més han destacat.
2: La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota amb un 9,9. Per darrere se situen 4 alumnes que han obtingut un 9,8, una dècima menys, tots ells a la demarcació de Barcelona. Es tracta de la Martina Gutiérrez, de l'Institut Vallès de Sabadell, l'Enric Sánchez, del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d'Anoia, el Tomàs Alfonso, de l'Institut Torre de Palau de Terrassa, i el Joan Torrecillas, del Liceu Politécnic de Sant Cugat del Vallès. A la demarcació de Tarragona, la millor puntuació és un 9,7 i l'ha obtingut el Miquel Edo de l'Institut Baix Camp de Reus. Finalment, la millor nota a Lleida, un 9,6, l'ha assolit la Lucía García de l'Institut Els Planells d'Artesa de Segre.
1: Doncs enhorabona a tots ells. I no deixem l'ESPAU perquè l'assignatura de matemàtiques ha registrat un suspens en la seva nota mitjana.
2: I els alumnes dels que acabem de parlar pugen una mica la mitjana, eh? I afortunadament, la seva nota mitjana, la de matemàtiques, ha estat un 4,18. És en l'única matèria suspesa en la convocatòria ordinària. Aquesta nota és la més baixa en com a mínim una dècada i se situa a prop de 2 punts per sota del 6,12 de mitjana de l'any passat. L'examen de matemàtiques va generar queixes d'estudiants i el tema va arribar fins i tot al Parlament.
1: Doncs ja que hi som, si et sembla, Gerard, fem una radiografia de les notes en aquesta ESPAU d'enguany.
2: Som-hi, el 95,68% dels alumnes han aprovat les proves, superant el 94,97% de l'any anterior. La nota mitjana ha estat un 6,403, pràcticament igual que l'any passat, que va ser 6,440. La nota mitjana d'accés a la universitat d'enguany és un 7,167. Recordem que, en aquesta nota d'accés a la universitat, la nota de batxillerat compta un 60% i la de l'ESPAU té un valor del 40%.
1: Doncs vinga, ara que respirin i que gaudeixin de les
2: a gaudir,
1: mares,
2: a gaudir, a celebrar,
1: les vacances, clar que sí. Vinga, l'Ajuntament de Barcelona comença a aplicar mesures per reduir l'impacte de la calor en els treballadors de parcs i jardins.
2: El consistori ha modificat l'horari de la plantilla i ha repartit polseres que controlen la temperatura del cos per prevenir cops de calor de cara a aquest estiu. Són dues de les noves mesures implementades enguany i que busquen protegir els treballadors que fan feina a la intempèrie. Les mesures han estat rebudes amb satisfacció per part de la plantilla, tot i que reclamen d'altres millores que necessita la brigada, com ara la instal·lació d'aire condicionat, almenys en alguns vehicles.
1: I detenen a Barcelona un home amb 139 mòbils robats, la majoria al Primavera Sound.
2: Comença la caça als festivals, eh? La Policia Nacional ha detingut un home a l'estació d'autobusos Barcelona Nord després d'incauntar-li un total de 139 telèfons mòbils valorats en, atenció, 150.000 euros. L'individu, que pretenia viatjar en autobús cap a Romania, va mostrar una actitud sospitosa en detectar la presència policial. En identificar i escorcollar el sospitós, els agents van trobar-hi els dispositius, la majoria sostrets durant el festival Primavera Sound celebrat a principis de mes al Parc del Fòrum.
1: I la ciència catalana segueix sumant troballes.
2: L'Hospital Universitari de Bellvitge i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge han identificat una alteració cromosòmica recurrent no descrita prèviament en la malaltia coneguda com a Rendu-Osler, una malaltia minoritària vascular hereditària que pot provocar sagnats nasals diaris, anèmia crònica i malformacions vasculars als pulmons, al fetge o al cervell, que poden comportar complicacions potencialment greus. Quan una persona té aquesta patologia, identificar la causa genètica permet estudiar altres

0: Quina energia, tu, quina potència. Què és això? M'encanta.
1: Doncs això és Das Rheingold, l'or del Rhin, de Richard Wagner.
0: A veure, així que em quedi clar, eh? Cada temporada fareu una òpera de les quatre que són tot l'anell?
1: Sí, tota la tetralogia són quatre òperes, Rheingold, Valkyria, Siegfried i Capvespre als Déus, i inaugurem aquesta nova producció conjuntament amb l'òpera de Múnich, i nosaltres fem el pròleg de la tetralogia, aquest Rheingold, al mes de febrer.
0: Que emocionant, eh? Tota aquesta trajectòria.
1: Barcelona wagneriana.
0: Oh, m'encanta, m'encanta. I després de Wagner?
1: Tornem a Puccini.
0: Home, perfecte.
1: I ho fem?
0: Com ho fem?
1: Així.

0: A veure si pronuncio bé. La fan xula del West.
1: Escolta, ni que l'haguessis escrit tu.
0: Ni que m'ho haguessis dit tu com es pronuncia. No, no. Així aprenem idiomes, també.
1: Sí, La fan xula del West és una òpera que falta al Liceu des de fa 40 anys.
0: Què dius?
1: I cada temporada els abonats reclamem La fan xula del West, perquè jo també sóc un d'aquests abonats que estima molt aquesta òpera. L'últim cop que es va fer al Liceu... va ser amb el Placio Mingo, amb una producció fantàstica.
0: La gent
1: té un record inesborrable. I ja feia molts anys que s'havia de fer fan xula del West. Arriba al Liceu amb la nostra estimadíssima Sondra Radvanovsky, que cantarà totes les funcions, debutarà el rol al Liceu, per tant, també serà un moment únic. I veurem una producció molt clàssica, que ve de l'òpera de Torino, signada per la Valentina Carrasco, i s'auguren unes nits històriques que tornaran a fer vibrar la gent amb aquesta gran òpera de Puccini, menys coneguda.

0: que Bohème o Butterfly, però d'una gran estimació i un títol que no es pot perdre ningú.
1: Home, veig que ens espera una temporada espectacular, eh? La propera. No ens la podem perdre i aquests dies crec que esteu a punt d'estrenar Falstaff de Verdi.
0: Sí, Falstaff...
1: Falstaff, és... ho he dit al revés.
0: No, ho has dit perfecte.
1: Falstaff.
0: Ho has dit... Veus com ho has dit perfecte?
1: Ara sí.
0: Doncs Falstaff és un moment important de la nostra temporada perquè tanca la temporada, però sobretot perquè és l'adeu al nostre director titular.
1: Oh,
0: Josep Pons es despedeix com a titular de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu aquest any, i ho fa amb Falstaff. 14 temporades magnífiques, excel·lint aquest nivell artístic i musical de la nostra orquestra, i és un moment únic. I, a més, Falstaff és una òpera que acaba bé. Per tant, quina millor manera de donar la benvinguda a l'estiu que passant-nos-ho bé amb la música genial de Verdi, una producció divertidíssima, dos casts magnífics, i donant tota la nostra energia al mestre Josep Pons per aquests 14 anys magnífics que ha brindat com a director titular del Liceu.
1: Doncs acabarem molt bé la temporada i amb moltes ganes de viure tot el que ens espera al Gran Teatre del Liceu per la propera. Pol Avinyó, com sempre, és un plaer tenir-te aquí al programa.
0: El plaer és meu.
2: Òpera a la ràdio, Onda Cero Catalunya, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
1: Vols assistir a la preestrena de Viatge al País dels Blancs? La inspiradora història real d'Usman Umar arriba ja als cinemes el 26 de juny i a Onda Cero et convidem a veure-la abans que ningú el proper 25 de juny, aquest dijous a les 8:15 al Cinemes Verdi de Barcelona. Ja saps que si vols aconseguir alguna de les entrades dobles que tenim disponibles, has de respondre a la pregunta del dia al 676-760908. Recordem que avui us estem preguntant simplement què fareu per aquesta revetlla de Sant Joan. Respostes al 676-760908.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
1: Avui tenim a l'estudi un clar exemple d'un artista que s'ha fet a si mateixa. Es va donar a conèixer a TikTok durant la pandèmia, la indústria discogràfica es va fixar en ella i ara destaca pel seu estil propi dins del pop-rock alternatiu amb lletres que ens traslladen als inicis dels anys 2000.
3: A més, ara la podem veure a Tocara Me Suena, on ha triomfat amb imitacions com Where is my husband de Ray, sense oblidar que ella també ha estat imitada per la seva companya d'aventura, Leonor Lavado. A més, fa només uns dies que ha presentat el seu darrer tema Brindemos, juntament amb Juan Magán i Funzo.

0: ciutat. De dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Franc.
1: Un dimarts més volem parlar de literatura. Avui ho fem amb la Raquel Duran, responsable de comunicació de Libelista, la xarxa de llibreries independents, que ofereix serveis de distribució, edició, presència digital i un e-commerce comú al sector del llibre. Raquel, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Míriam.
1: Com estàs?
2: Doncs molt bé, ja preparada per l'estiu.
1: Home, ja està, ja estem a les portes de l'estiu, de les vacances.
2: Sí.
1: I això significa llegir més.
2: Llegir més a la platja, a la piscina o a on sigui.
1: On sigui, per desconnectar una

0: mica de la rutina.
1: Exacte.
0: Així que vinga, necessitem les propostes que ens porten els lectors.
1: Exacte. Doncs mira, comencem amb el primer llibre que ens recomanen els lectors per l'estiu. És un llibre preciós, a mi m'ha agradat moltíssim. Es diu Theo de Golden i és d'Allen Levy. Allen Levy és un autor que destaca molt per la seva sensibilitat a l'hora de descobrir històries humanes. I en aquesta història ens presenta un relat que gira al voltant de les persones, no, dels vincles i de la manera de com nosaltres prenem decisions i com poden influir aquestes en la vida dels altres.
0: Molt bé.
1: No? Llavors, no és una història basada en grans girs argumentals ni en l'acció constant, sinó més ben al contrari, és una obra que aposta per la profunditat emocional i per la força dels propis personatges. Llavors, la història explica com un desconegut, que bueno, es diu Theo, arriba a un poble i compra els relats dels seus habitants per retornar-los als seus propietaris, que m'ha semblat preciós, desencadenant doncs, històries de connexió, esperança i transformació personal. I és maquíssim el llibre. I a mesura que avancem en la lectura, anem descobrint doncs, les seves inquietuds, les seves contradiccions, les esperances de cadascú, i el llibre parla més de la recerca doncs, del sentit i de la necessitat de trobar el nostre lloc en el món i de la importància que tenen les persones que ens acompanyen. I és una lectura que especialment els lectors recomanen a aquelles persones que gaudeixen de les històries amb ànima i de les novel·les que emocionen sense necessitat de grans dramatismes. És un llibre preciós, és bastant gran, és veritat que té moltes pàgines, però bueno, perfecte per llegir a la platja o en sigui, ara que tenim tot el temps al món.
0: Té pinta de ser un llibre que genera bon rotllo, així que
1: sí.
0: Per l'estiu això està molt bé.
1: Perfecte,
0: qui vulgui llegir coses més profundes, doncs endavant, eh? Jo a l'estiu soc de llegir coses que doncs, això em generin bon rotllo. Bueno.
1: Clar, sí.
0: O novel·la negra, que no genera bon rotllo, però bueno.
1: Però ja és que sempre estem
0: entreté. Allà. Exacte. Vinga, què més ens porten els actors?
1: Mira, anem amb el segon llibre, es diu De Cabeza, de la Carlota Saumel, i aquest llibre és bastant diferent del primer. Aquí entrem en un terreny més proper a la reflexió personal i a l'exploració de les emocions, i és una novel·la romàntica contemporània sobre dos joves bastant diferents que intenten entendre els seus sentiments mentre el lector assisteix a una història d'amor, plena d'humor, d'ironia i d'emocions contingudes. L'autora ens anima a qüestionar-los en aquest llibre per què vivim en una societat marcada per les presses, i és que té totalment la raó, i també marcada doncs, una miqueta per les exigències constants i per una necessitat gairebé permanent de demostrar que sempre estan bé i estar malament també ho hem d'acceptar.
0: Totalment, sí, sí.
1: I aquest és un dels grans encerts de la novel·la, no? Que no pretén donar respostes, sinó més bé generar preguntes. I és un llibre que els lectors recomanen per les persones que es trobin en moments de canvi, que vulguin iniciar un procés de reflexió personal o simplement que tinguin curiositat per entendre millor els mecanismes emocionals que tothom tenim.
0: I l'estiu és el moment perfecte per fer aquestes reflexions. Així
1: perfecte.
0: Que una proposta també molt indicada per a aquestes vacances.
1: Exacte.
0: Vinga,
1: què
0: més?
1: Acabem amb el tercer llibre, que bueno, l'he deixat pel final, Míriam. Perquè
0: jo l'estava esperant, dic alguna novel·leta negra o algun thriller.
1: Sempre d'arribar. Mira, doncs arribem a la tercera recomanació dels lectors, que és, com no, La Càmera de les Meravelles, de Maria Oruña. Maria Oruña ja sabem que és una de les autores més reconegudes de la narrativa espanyola actual i especialment dins del gènere del misteri. I amb aquesta novel·la torna a demostrar la seva habilitat per construir trames absorbents i escenaris plens d'encant. El títol ja desperta curiositat a La Càmera de les Meravelles, que és exactament

0: Aquesta idea l'autora construeix tota la història de misteri. De què tracta el llibre? Doncs és un intent de robatori en una exclusiva col·lecció d'art que acaba amb una mort inexplicable i obliga a una hereva i a un famós lladre de guant blanc a investigar un misteri envoltant de secrets. Sí, està, jo, bueno, vaig per la meitat i la veritat que és una passada el llibre. I la novel·la, bueno, té secrets, té investigacions, els personatges estan molt ben definits, però també hi ha una reflexió sobre la curiositat humana i sobre la necessitat de comprendre el passat, que tenim moltes vegades, no? Que estem tota l'estona com intentant entendre el passat i moltes vegades, bueno, ho hem d'acceptar i hem d'avançar. I és una lectura que recomanen els lectors per les persones que gaudeixin de les novel·les que combinen aventura, emoció, emoció, misteri i una bona dosis de curiositat intel·lectual. Maria Oruña té una cosa molt bona, que és que les seves lectures sempre ho treballa molt, estudia molt l'escenari, llavors no només estem llegint un llibre, sinó també estem aprenent. I bueno, és la tercera recomanació dels lectors i molt encertada, perquè a mi m'està encantant el llibre.
1: Doncs ja sabeu, Theo de Golden, la de Cabeza i la Càmera de les Meravelles. Aquestes són les tres recomanacions que ens ha portat avui la Raquel a través dels lectors. Així que no teniu excusa per llegir aquest estiu. I si no són aquests tres, qualsevol altre llibre és benvingut. L'important és que llegim, que desconnectem una mica de la nostra rutina i que gaudim d'aquests dies de vacances.
0: Exacte.
1: Raquel Duran, que vagi molt bé.
0: Que vagi molt bé.
1: Que sé que ara comences uns dies de vacances,
0: sí.
1: Així que a gaudir, a llegir molt i tornem a parlar a la tornada.
0: Moltíssimes gràcies,
1: Míriam. Una abraçada, que vagi
0: bé. Una abraçada, que vagi molt bé.
2: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Quines ganes de començar la revetlla.
3: Sí.
1: Ja m'ha escalfat motors amb la coca.
3: Jo fa molts anys que no tiro petards,
1: Mira,
3: tinc ganes i
1: no
3: tot.
1: No cremis, vigila.
3: No.
1: Encara que siguin petits, però vigilant. Vols saber què fa la nostra audiència? Que
3: em moro de ganes.
1: Vinga, a veure.
4: Coca de frutas tradicional.
1: Riquíssima.
4: Invitado por los amigos, iremos a la torre que tienen en Vacarisas, baño en la piscina y un servidor actuará como DJ.
3: ¡Hombre!
4: Los 60-70.
3: M'agradaria saber que...
4: Si les interessa 60-70. L'oferta... Están pues, ustedes invitados.
1: Pues un planazo.
4: También.
3: Pues venga.
5: Hola. Pues hola. Yo esta noche nos vamos a casa de unos amigos que tienen una torre. Que,
3: oye, todo torre.
5: Un perro que no lo pasa tan mal, porque aquí en Barcelona es imposible.
1: Ay, sí.
5: Y bueno, allí estaremos tranquilitos y bueno, disfrutando de la noche y con muy amigos bien. Siempre se pasa bien.
1: Pues sí.
5: Que tengáis buena verbena.
1: Igualmente.
5: Un abrazo para todos.
3: Un abrazo.
6: Hola.
1: Hola.
6: Bon dia i bona revella per tots.
3: Igualmente.
6: Bueno, os comento. Perdonar mi castellano, pero me expreso con más facilidad.
1: Perfecto.
6: Yo, a ver, estaré en casa con la coca y el cava, pero ya un poquito avanzada la noche, saldré a dar una vuelta a buscar hierbas aromáticas.
3: Ah, mira tú.
6: Sí. Daré una vueltecilla. Y disfrutaré porque es una noche mágica para recoger hierbas aromáticas.
1: Es tradición.
6: Venga, disfrutad de la verbena y buen programa también.
1: Gracias.
6: Saludos para todos y un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo.
7: Hola, guapos.
1: Hola.
7: Celebren la revella aquí a Sant Quirze del Vallès.
1: Molt bé.
7: Amb un bar que es diu La Lila Bar, que és una passada, és un ambient familiar molt, molt xulo. I la liarem part de petarem tot, mai millor dir.
3: A cremar-ho tot, avui.
7: Tancant el carrer, porten un grupet que es diuen Casi Guapos.
3: Casi Guapos.
7: A menjar coca, beure cava i a passar-ho molt bé. I clar que ens agradaria ara la premia d'aquesta pel·lícula, d'aquest pel·lículon, perquè deu ser molt, molt, molt emotiva. Mm-hmm. Moltes gràcies i bona revetlla.
1: Igualment.
8: Adeu. Hola, pues lo que voy a hacer hoy para la verbena, vamos a ir con un grupo a Santa Eulàlia de Ronçana, a Mas Sant Pere, que tienen un campo de lavanda.
1: Oh,
8: iremos por la tarde y ya nos instalaremos allí.
1: Muy bien.
8: El grupo nuestro hará un recorrido por el campo, después haremos una meditación y después cenaremos allí porque ya está todo preparado. Y habrá una banda que tocará música. Yo creo que será una verbena más bien relajada, pero bonita. y apetece.

0: apetecerá estar al aire libre, pues por las temperaturas que estamos teniendo. Calor, bueno, os deseo una buena verbena a todos.
1: Igualment.
0: Adiós.
2: Igualment, doncs,
1: Molt deprimida.
2: Estic flipant, m'estic fent petit a mesura que, no?, a cada audio que sona em vaig fent més petit, perquè dic, però això què és? Dos
1: nostres...
2: torres, clar. El campo de la banda, los casi guapos.
1: Els nostres amics en piscina i torre on estan?
2: No ho sé, encara els estic buscant.
1: Una crida encara als meus amics, buscant. Aquesta nit, no sé...
2: Qui no té una torre no té un amigo, eh?
1: No. O sigui, doncs mira, el que dèiem, una galleda sota els peus i a remullar-nos una miqueta. Però sobretot, molta precaució avui a les carreteres, que hi ha operació sortida, amb els petards, amb l'alcohol, no us passeu,
2: sí,
1: sisplau.
2: Sobretot.
1: Amb les fogueres, si feu fogueres, respectant totes les indicacions de les autoritats. Així, tots tindrem una molt bona revella de Sant Joan. I demà... No haurem de treballar, tu, els que expliquem la informació.
2: Home,
1: no volem explicar...
2: Menys notícies
1: que...
2: desagradables sí, que explicar.
1: Exacte. Sí, sí. Nosaltres tornem demà a partir de les 12:20 i fins les 2 del migdia. Que passeu una molt bona revetlla. Pum.

0: quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts si és ara quan us incorporeu a la sintonia d'Onda Cero Catalunya. Per tant, és ara quan esteu iniciant ja un dia festiu, un dimecres 24 de juny de 2026. A veure, nosaltres no hi som, nosaltres aquí us hem deixat, o sigui, jo no sóc jo tampoc sóc una IA, sóc un entremig, sóc una cosa que us està acompanyant avui una mica diferent, perquè estem de revetlla, hem estat de revetlla, perquè avui és festiu, avui és dimecres 24 de juny, Sant Joan, i per tant, doncs, és això, que és un dia una mica especial, així que us oferim alguns continguts que hem escoltat en aquests mesos aquí a Nits de Ràdio per seguir-vos acompanyant, explicant-vos històries que puguin ser del vostre interès, i ja la propera nit ja estarem amb vosaltres, per acompanyar-vos a les matinades. Per tant, fins a les 6 seguim fent Nits de Ràdio. Que vagi bé!

En més d'una ocasió, és que si no m'apreto el botó no puc parlar, veureu, no?, que us trobeu en una situació en què dues persones, doncs, o esteu en una conversa, no? I diu, escolta, no tu creuràs, però fulanet i fulaneta o jo ho han deixat estar. Què em dius? Però com pot ser, amb lo bé que estaven, si sempre se'ls veia allò tan units, si acabaven de fer un viatge, que ho vaig veure jo, les xarxes socials, que ho mostraven, això. Ojo, peligro, ojo que vienen curves, que diu el clàssic, perquè en molts casos el que aparentem que funciona, potser no funciona tant. I la gent que ja és feliç, de veritat, no necessita mostrar-ho excessivament, no? Per això molts cops el que veiem, i aquesta societat de tant d'exhibicionisme, doncs ens pot arribar a fer tenir conclusions equivocades sobre si la gent és feliç, per exemple, en parella o en una relació. Això no vol dir que ara la gent hagi despertat i ah, s'està millor sense... No, qui està bé està fantàstic, però que hi ha altres opcions, i el que segur no hauria de ser és seguir si no estàs bé, si verdaderament allò no és que no es pugui arreglar, sinó que no és bo possiblement per tu. Això és el que hauria de ser el més important. Per tant, no ens hem de guiar tant per les... per lo extern, sinó realment per lo intern, per saber si verdaderament hem triat i estem bé i ens aporta estar amb aquesta persona. Per això hi ha llibres que ens ajuden a verbalitzar, a llegir, a comprendre totes aquestes situacions. En aquest cas és un llibre que el trobeu a RBA, que es diu Yo no me caso con nadie, diu el libro, para entender por qué no funcionan tus relaciones. I vam poder parlar amb la seva autora i ens explicava tot això Elizabeth G.

Nosaltres ja anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio una mica especial, perquè és de dia festiu i per tant no hi som, en veritat, us hem acompanyat de forma virtual. No hi ha, virtual. És a dir, que us hem acompanyat escoltant alguns d'aquests continguts que ens fan riure, que ens fan companyia, que ens fan aprendre moltes coses i que val la pena de tornar a escoltar i compartir aquí a les matinades d'Onda Cero. Aquesta propera nit ja hi serem, ja tornem a estar, només ha estat una nit, això, de seguida tornem. Ara us deixem amb Más de Uno, amb Carlos Alsina i tot el seu equip, que us posaran al dia de les notícies. Que tingueu un dia de Sant Joan fantàstic. Que vagi molt bé, adeu-siau, fins demà.

0: entrada en prisión del segundo secretario de organización, Santos Cerdán, poco después de que el presidente dijera que todo era un bulo. Resultó no serlo. Por entonces, Leire Díez todavía era Antoñita la Fantástica. Resultó no serlo tampoco. Y aquel plan estatal de lucha contra la corrupción, muy disuasorio, no parece que haya sido. La mayoría de puntos de aquel plan, como la creación de una flamante agencia independiente de integridad pública, están sin ejecutar. Lo que sí se ha ejecutado ya es la sentencia contra José Luis Ábalos, ex mano derecha corrupta de Sánchez, recién condenado a 24 años de prisión. Y de momento el PSOE parece más preocupado por la reducción de pena al empresario corrupto que lo delató, que por lo que el tribunal da por probado por unanimidad que hizo Ábalos mientras era ministro del gobierno. ¿Le parecerá al presidente Sánchez desproporcionada esa sentencia, como dicen por lo bajín y fuentes de Moncloa? ¿O se alegrará públicamente de que resulte ejemplarizante para otros corruptos presentes y futuros? ¿Dará alguna explicación de los tejemanejes de Leire Díez y por qué cobraba de Ferraz? ¿Mantendrá su confianza en Zapatero tras su falta de explicaciones en la Audiencia Nacional? ¿Le pedirá que devuelva las joyas? ¿Y sobre la imputación de la gerente del Partido Socialista y de la Guardia Civil registrando Ferraz y de los cafés de la directora general de la Guardia Civil con Leire Díez? ¿Te imaginas que hoy Pedro Sánchez asume alguna responsabilidad en todo esto?
1: Moraleja, Marta.
0: ¿Pedirá el presidente perdón o presumirá de su gestión?
1: Las 7 y 20 minutos, 6 y 20 en Canarias. Esto es Onda Cero.
2: Onda Cero, Cataluña.
3: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
4: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. Más de uno Catalunya amb Marcos Díaz.
5: Molt bon dia. Deixem enrere una revetlla de Sant Joan sense cap complicació destacada. Els bombers han fet unes 170 actuacions i el telèfon d'emergències ha atès prop de 2.000 incidents. Ara en parlem abans, però mirem al cel. Avui no s'esperen canvis, continuaran les altes temperatures, si bé es preveu que aquesta onada de calor marxi de mica en mica. Avui, doncs, tindrem el cel serè a tot Catalunya i els termòmetres s'enfilaran fins als 40 graus a Lleida, els 38 a Girona, els 35 a Tarragona i els 30 a Barcelona.
2: Más de uno Catalunya amb Marcos Díaz.
5: Fogueres, petards, sopars populars i platges plenes. Aquesta és la fotografia que ens deixa la nit més curta de l'any. Una revetlla de Sant Joan que ha transcorregut sense incidències remarcables, segons informa Protecció Civil. Els bombers han fet 175 sortides entre les 8 del vespre i les 10 de la nit per sufocar, bàsicament, petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà. També han fet tasques preventives perquè l'ús de material pirotècnic i les fogueres no enterbolissin una revetlla que venia a marcada per un alt risc d'incendis. El telèfon d'emergències 112, de la seva banda, ha rebut més de 4.200 trucades, de les quals una mica menys de la meitat han generat alguna incidència. Les comarques que més han trucat al servei d'emergències són la del Barcelonès i el Vallès Occidental.
2: Más de uno Catalunya.
5: Obrim plana política per explicar-vos que el govern vol recuperar el temps perdut en inversions en mobilitat amb un pla de més de 4.300 milions d'euros en una dècada. La proposta triplica la inversió dels anys de la crisi i promet arribar fins als 600 milions anuals a partir del 2030. El president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que l'objectiu és revertir més d'una dècada d'endarreriments.
6: Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
5: Ara bé, l'anunci arriba en un context de desconfiança ciutadana, amb incidències recurrents a Rodalies i una mobilitat que continua sent un dels principals maldecaps de Catalunya. El repte, més enllà de les xifres, serà convertir els anuncis en obres reals i visibles. El pla inclou projectes clau com el perllongament de línies de metro i de ferrocarrils, noves carreteres o infraestructures logístiques en Barcelona i les connexions territorials com a grans eixos. I d'altra banda, el govern i els comuns enllesteixen la llei per regular la compra d'habitatges a Catalunya a l'espera que Esquerra i la CUP facilitin la seva aprovació al Parlament. Ricard Jiménez, bon dia.
7: Bon dia, Marcos. La Generalitat compleix un pacte pressupostari amb els

0: comuns i s'obre a reconèixer legalment els seus paràmetres per definir la figura de gran tenidor. Ho detalla el porteu dels comuns, David Cid.
1: Com aquella no, persona física o jurídica que té 5 habitatges a Catalunya o 10 al conjunt de l'Estat.
0: D'aquesta manera, més propietaris haurien d'assumir responsabilitats socials i econòmiques sobre l'ús dels seus pisos, sempre i quan la llei per regular la compra especulativa aconsegueixi la majoria al Parlament.
2: Bé, el moment de negociar i veure com podem tenir els suports necessaris.
0: Tal com detalla la consellera portaveu, Sílvia Paneque, el suport d'Esquerra no està garantit perquè, en paral·lel, la CUP ha presentat una llei pròpia sobre la qual els republicans encara no s'hi han pronunciat.
3: Más de uno Catalunya, amb Marcos Díaz.
4: Gairebé un 96% dels estudiants catalans han aprovat les proves d'accés a la universitat. És un percentatge una mica superior al de l'any passat. Tot i això, la nota mitjana de les matemàtiques ha estat la més baixa en una dècada. Lola Sorribas, bon dia.
5: Bon dia, Marcos. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, ha reconegut que la nota no és satisfactòria, però ha rebutjat que l'examen fos molt complicat, tal com han denunciat alguns estudiants.
6: Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, que són els dos anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
5: D'altra banda, la millor mitjana d'enguany ha estat per a Laura Tallada, de l'Institut Pere Alsius de Banyoles, amb un 9,9. L'alumna més brillant de Catalunya està contenta, però també aclaparada. En declaracions a Onda Cero, Tallada també ha reivindicat les humanitats davant les ciències.
7: No podem existir les ciències sense les humanitats i a l'inrevés. Cada vegada menys gent està interessada per les humanitats. Per exemple, al meu institut, el segon només érem dos. Crec que és molt important reivindicar tot l'estudi humanístic que ha sigut essencial a la nostra societat des dels seus inicis i que no podem preveure un futur sense humanitats.
5: Tallada ha explicat que l'any vinent estudiarà un doble grau de traducció i interpretació i llengües aplicades.
4: Catalunya continua batent rècords turístics. Fins al maig, prop de 2,5 milions de visitants han dormit en hotels, la millor xifra mai registrada. De fet, fa més d'un any que s'encadenen màxims mensuals tant amb el turisme estatal com internacional. El bon moment s'explica, en part, per la diversificació de l'oferta i l'aposta pels congressos que omplen hotels tot l'any. El maig ho confirma gairebé 2,4 milions de viatgers i més de 6 milions de pernoctacions. Això sí, l'estada mitjana baixa, marcada pel creixement de visites curtes. En quant a demarcacions, Barcelona lidera aquest creixement i es consolida com a gran motor turístic de Catalunya.
3: Más de uno Catalunya.
4: La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, hauran de comparèixer el proper 14 de juliol al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de policies en una assemblea docent. Ho ha anunciat el diputat de la CUP i president de la Comissió d'Investigació, Xavier Pellicer, que vol esbrinar si aquestes accions s'han fet en el passat. La formació també reclama la dimissió de Parlon i Trapero. Les exportacions catalanes tornen a mostrar fortalesa amb un rècord històric en un mes d'abril, arribant als 8.700 milions d'euros en vendes, impulsades sobretot pel sector químic, els béns d'equip i l'automoció. El gruix de les vendes es concentra a la Unió Europea amb un augment destacat per sobre de l'11% i Barcelona lidera clarament l'activitat exportadora. I un altre apunt abans dels esports, els Mossos d'Esquadra han detingut a Tortosa una dona de 40 anys acusada d'un delicte d'odi i discriminació per difondre de manera reiterada continguts discriminatoris a les xarxes socials.
8: A Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
9: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Más de uno Catalunya amb Marcos Díaz.
4: quan falta un minut i mig per arribar a 8:15, és moment de repassar els esports amb el Víctor Justià. Víctor, bon dia.
11: Què tal? Bon dia. L'Atlético de Madrid decideix denunciar el Futbol Club Barcelona davant la FIFA per negociar amb el davanter Julián Álvarez. Ahir, en declaracions a l'agència EFE, el president del club madrileny, Miguel Ángel Gilmarín, va carregar molt durament contra el Barça, acusant-lo de faltar el respecte al club madrileny i de menys tenir el conjunt matalasser perquè és dèbil i estúpid. I afegia Gilmarín que és una pràctica habitual al club blaugrana. Més qüestions en futbol sala. Hi haurà quart partit a l'eliminatòria de la final del play-off entre el Pozo Murcia i el Barça després del triomf dels murcians a casa en un partit apassionant que va acabar 5-4. La Diana guanyadora de Gadella va arribar quan mancaven només 4 segons pel final. Demà dijous, quart partit de la final amb altre matchball pel Barça. I en bàsquet, el quart partit de la final del play-off entre el Barça i el València és avui, amb els valencians en disposició de guanyar la Lliga avui mateix. El Barça, per tant, obligat a guanyar el Palau Blaugrana a partir de les 8 del vespre per mantenir vives les opcions d'aixecar el títol.
4: Fins aquí els principals titulars del 24 de juny que han sonat gràcies a la tècnica d'Ivan Gustems. Continua tota la informació a Más de Uno amb Carlos Alsina. Molt bon dia.
3: Más de Uno Catalunya amb Marcos Díaz.
12: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Esta es una muy buena hora para escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
13: Estés donde estés. Ibudol, alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
14: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta. Segueix a Onda Cero Lleida, Economics, l'espai d'emprenedoria al servei de la transformació econòmica de les terres de Lleida, Pirineu i Aran. Amb el suport de Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
1: Sabies que la teva vivenda perd fins al 30% de la seva energia per unes finestres en mal estat? Canviar-les no és una despesa, és la millora més intel·ligent que pots fer. A Solglas t'assessorem. Tom Cirera 2, 973-2677-00 o a solglas.es.
2: Sí, has devuelto el saludo a alguien que en realidad saludaba a la persona que estaba detrás de ti. Sí, has intentado abrir la puerta de tu coche en el parking y no ha abierto. Después de pelear un rato, te has dado cuenta de que ni siquiera era tu coche. Todo eso en una misma mañana. Pero, ¿por qué seguir dándole vueltas? Entra a tu coche y enciende la radio. Porque hay temas sobre los que sí merece la pena reflexionar y conversar.
3: Le queremos preguntar a los oyentes excusas que ponen para no ir a trabajar.
4: ¿Sabían ustedes que leer es la sexta actividad cultural con mayor impacto positivo sobre la felicidad?
5: Nos encanta el debate, que tengas tu propia opinión.
2: Escucha Por Fin con Jaime Cantizano, de lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
6: Es la 1 de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche. Y te preguntas, ¿y ahora qué? Si hay expertos en llenar vacíos culturales, estos son Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Bienvenido al mayor club de lectura, cine, series y música. La Cultureta Gran Reserva. Cada viernes a la 1:30 de la madrugada. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
7: Puedes pasarte todo el día entre papeleo, llamadas y reuniones urgentes, entre el tráfico, cafés y gente con prisa. Y es que a veces lo que necesitan nuestros días son noches. Un tiempo extra que no te pide nada, pero te lo da todo. Deporte, conversación y un rato para ti. Porque la prórroga del día empieza aquí, en Radio Estadio Noche. Tu cita diaria con el deporte, el entretenimiento y el análisis con Rocío Martínez y Edu Pidal. De lunes a viernes a las 11:30. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
0: La brúixola amb Lola Sorribas.
8: A un quart de vuit del vespre volem analitzar tota l'actualitat. Ho volem fer amb Alejandro Fernández, líder del Partit Popular a Catalunya. Senyor Fernández, què tal? Molt bona tarda.
9: Molt bona tarda.
8: I ja hauria de convocar eleccions si no aconsegueix pactar uns pressupostos a curt termini?
9: Aviam, és que s'ha normalitzat el model Sánchez. El senyor Salvador Illa, que havia vingut al món a redimir-lo, porta el mateix camí, que és governar de manera sostinguda sense pressupostos, no?
0: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
8: No ens podem allargar molt més, però tampoc podem no fer referència al conflicte de l'Orient Mitjà. Ara ens té molt pendents tant pel que fa a la repercussió econòmica que això pot tenir per casa nostra, com també per la posició que ha pres Pedro Sánchez en el conflicte. Com valora aquest posicionament i també el posterior trencament de relacions comercials del president nord-americà?
9: La veritat és que, primer de tot, el senyor Sánchez ha fet teatre. Ell fa un discurs del no a la guerra, però envia una fragata a la guerra. Perquè és així, això és una guerra. El senyor Sánchez ha enviat una fragata a la guerra, malgrat el seu no a la guerra.
0: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya.
6: Todos nos hemos inventado la vida de extraños por la calle. Como la de ese chico del ramo de rosas que acaba de perder el bus y que ahora nunca llegará al aeropuerto, ni podrá declararse a su amor de la infancia antes de que ella tome el vuelo 374 destino Cabo de la Desolación. Si te montas películas allá donde vas, escucha Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Todos los miércoles a partir de la 1:30 de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
0: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
10: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
11: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant en la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
0: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
12: Estás en la cola del súper. Tienes 7 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 15 minutos de Julia en la Onda.
13: Claro, visto así.
12: Onda Cero, tu radio.
0: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
14: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver.

0: El informe destaca que nos encontramos en el momento de mayor accesibilidad al crédito de las empresas desde 2009 y que esa mejor reasignación del crédito por sectores ha sido determinante para mejorar la productividad. También pone deberes. Las empresas deben mejorar su innovación e incorporar ya la inteligencia artificial. Y los gobiernos deben reducir la burocracia y simplificar la regulación para facilitar el crecimiento de las empresas, especialmente de las que crean los mejores empleos y pagan salarios más altos. Carlos, para tener pensiones altas necesitamos que se paguen salarios altos y en las empresas de más de 50 trabajadores el salario medio es el doble que en las pequeñas.
1: Las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias es Onda Cero.
2: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, a Marcos Díaz.
3: Molt bon dia. Deixem enrere una revetlla de Sant Joan sense cap complicació destacada. Els bombers han fet unes 170 actuacions i el telèfon d'emergències ha atès prop de 2.000 incidents. Ara en parlem abans, però mirem el cel. Avui no s'esperen canvis, continuaran les altes temperatures, si bé es preveu que aquesta onada de calor marxi de mica en mica. Avui, doncs, tindrem el cel serè a tot Catalunya i els termòmetres s'enfilaran fins als 40 graus a Lleida, els 38 a Girona, els 35 a Tarragona i els 30 a Barcelona.
2: Más de uno Catalunya amb Marcos Díaz.
3: Fogueres, petards, sopars populars i platges plenes. Aquesta és la fotografia que ens deixa la nit més curta de l'any. Una revetlla de Sant Joan que ha transcorregut sense incidències remarcables, segons informa Protecció Civil. Els bombers s'han fet 175 sortides entre les 8 del vespre i les 10 de la nit per sufocar, bàsicament, petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà. També han fet tasques preventives perquè l'ús de material pirotècnic i les fogueres no enterbolissin una revetlla que venia marcada per un alt risc d'incendis. El telèfon d'emergència 112, de la seva banda, ha rebut més de 4.200 trucades, de les quals una mica menys de la meitat han generat alguna incidència. Les comarques que més han trucat al servei d'emergències són la del Barcelonès i el Vallès.
2: Más de uno Catalunya.
3: Obrim ara a Plana Política per explicar-vos que el govern vol recuperar el temps perdut en inversions en mobilitat amb un pla de més de 4.300 milions d'euros en una dècada. La proposta triplica la inversió dels anys de la crisi i promet arribar fins als 600 milions anuals a partir del 2030. El president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que l'objectiu és revertir més d'una dècada d'endarreriments.
4: Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
3: Ara bé, l'anunci arriba en un context de desconfiança ciutadana, amb incidències recurrents de rodalies i una mobilitat que continua sent un dels principals maldecaps de Catalunya. El repte, més enllà de les xifres, serà convertir els anuncis en obres reals i visibles. El pla inclou projectes clau, com el perllongament de línies de metro i de ferrocarrils, noves carreteres o infraestructures logístiques amb Barcelona i les connexions territorials com a grans eixos. I també us expliquem que el govern i els comuns enllesteixen la llei per regular la compra d'habitatges a Catalunya a l'espera que Esquerra i la CUP facilitin la seva aprovació al Parlament. Ricard Jiménez, bon dia.
5: Bon dia, Marcos. La Generalitat compleix un pacte pressupostari amb els comuns i s'obre a reconèixer legalment els seus paràmetres per definir la figura de gran tenidor. Ho detalla el porteu dels comuns, David Cid.
6: Com aquella persona física o jurídica que té 5 habitatges a Catalunya o 10 al conjunt de l'Estat.
5: D'aquesta manera, més propietaris haurien d'assumir responsabilitats socials i econòmiques sobre l'ús dels seus pisos, sempre i quan la llei per regular la compra especulativa aconsegueixi la majoria al Parlament.
7: Bé, el moment de negociar i veure com podem tenir els suports necessaris.
5: Tal i com detalla la consellera portaveu, Sílvia Paneque, el suport d'Esquerra no està garantit perquè, en paral·lel, la CUP ha presentat una llei pròpia sobre la qual els republicans encara no s'hi han pronunciat.
2: Más de uno Catalunya amb Marcos Díaz.
3: De la plana econòmica, us destaquem que Catalunya continua batent rècords turístics. Fins al maig, prop de 2,5 milions de visitants han dormit en hotels, la millor xifra mai registrada. De fet, fa més d'un any que s'encadenen màxims mensuals tant amb el turisme estatal com internacional. El bon moment s'explica en part per la diversificació de l'oferta i l'aposta pels congressos que omplen hotels tot l'any. El maig ho confirma gairebé

0: té 2,4 milions de viatgers i més de 6 milions de pernoctacions. Això sí, l'estada mitjana baixa, marcada pel creixement de visites curtes. En quant a demarcacions, Barcelona lidera aquest creixement i es consolida com a gran motor turístic del país. I encara sobre economia, us expliquem que les exportacions catalanes tornen a mostrar fortalesa amb un rècord històric en un mes d'abril, arribant als 8.700 milions d'euros en vendes, impulsades sobretot pel sector químic, els béns d'equip i l'automoció. El gruix de les vendes es concentra en la Unió Europea amb un augment destacat per sobre de l'11% i Barcelona lidera clarament l'activitat exportadora. I també canviem radicalment de tema per dir-vos que gairebé un 96% dels estudiants catalans han aprovat les proves d'accés a la universitat. És un percentatge una mica superior al de l'any passat. Tot i això, la nota mitjana de les matemàtiques ha estat la més baixa en una dècada. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, ha reconegut que la nota no és satisfactòria, però ha rebutjat que l'examen fos molt complicat.
1: Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, que són els dos anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura. Torno a enfatitzar, la consellera està expressant l'opinió d'aquests experts.
0: D'altra banda, la millor mitjana d'enguany ha estat per a Laura Tellada, de l'Institut Pere Alsius de Banyoles, amb un 9,9. L'alumna més brillant de Catalunya està contenta, però també aclaparada. En declaracions a Onda Cero, Tellada també ha reivindicat les humanitats davant les ciències.
2: No podem existir les ciències sense les humanitats i a l'inrevés. Cada vegada menys gent està interessada per les humanitats. Per exemple, al meu institut, al segon només érem dos. Crec que és molt important reivindicar tot l'estudi humanístic que ha sigut essencial a la nostra societat des dels seus inicis i que no podem preveure un futur sense humanitats, que és completament necessari.
0: Tellada ha explicat que l'any vinent estudiarà un doble grau de traducció, interpretació i llengües aplicades.
3: Más de uno Catalunya.
4: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
5: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661. 93 495 1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia. O en cabedo.com.
6: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
3: Quadis Autolica, concesionario Mercedes-Benz y Labito Furgón patrocinan los deportes.
0: 2 minuts per arribar a 2:15, moment ideal per repassar els esports amb el Víctor Llucià. Víctor, bon dia.
7: Què tal? Bon dia. L'Atlético de Madrid decideix denunciar el Futbol Club Barcelona davant la FIFA per negociar amb el davanter Julián Álvarez. Més qüestions en futbol sala. Hi haurà quart partit a l'eliminatòria de la final del playoff entre el Pozo Murcia i el Barça. I en bàsquet, el quart partit de la final del playoff entre el Barça i el València és avui, amb els valencians en disposició de guanyar la Lliga avui mateix. El Barça, per tant, obligat a guanyar el Palau Blau Grana a partir de les 8 del vespre per mantenir vives les opcions d'aixecar el títol.
8: Pues me he comprado un hábito de Mercedes-Benz con tecnología avanzada.
9: ¿Ah, sí? ¿Y qué más?
8: Y gran volumen de carga, y puertas correderas, y cámara de aparcamiento 360 grados, y acuerdos de servicio ServiceCare.
9: Pues sí que había más.
8: Con Mercedes-Benz, tu Vito es solo el principio. Llévatela y haz que tu negocio nunca pare.
10: Ven a Quadis Autolica, concesionario Mercedes-Benz, o entra en mercedes-benz-quadisautolica.es.
0: El Gran Teatre del Liceu i el Disseny Hub han presentat la 5a edició d'Òpera, un projecte per promoure un nou talent. Així doncs, entre el 2 i el 5 de juliol s'estrenaran 3 òperes de curta durada al recinte de la Fabra i Coats. Escoltem el director artístic.

0: del Liceu, Víctor García de Gomar, i el mentor del projecte, Àlex Ullé.
1: Quedem-nos amb la idea de que el Liceu no és només un museu que es dedica a conservar el gran repertori, els Mozarts, els Wagners, els Puccinis, no? Sinó que, d'alguna manera, pensem que és necessari incorporar metodologia, però també nova òpera pel futur del...
0: Us deixem ara amb Más de Uno i Carlos Alsina. Molt bon dia.
2: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: amb el suport de Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
1: ¿Sabías que tu vivienda pierde hasta el 30% de su energía por unas ventanas en mal estado? Cambiarlas no es un gasto, es la mejora más inteligente que puedes hacer. En Solglass te asesoramos. Don Sidera 2, 973-267700 o en solglass.es.
0: Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
2: Som la ràdio dels viatges, aquella que el cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món a on? Aquí,
3: sí.
2: A la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
4: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres.
2: Veus?
4: Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
0: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí. I en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
5: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
6: Gràcies, molt bé.
5: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
6: Lo primero es manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
0: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. La brúixola amb Lola Sorribas.
7: Imaginin-se que després d'una vida plena de rutes per la muntanya, de passejades interminables per galeries d'art o de viatges arreu del món, el cos diu prou. Doncs aquest moment ja ha arribat per un percentatge elevat de la població.
8: Avui presentem un projecte que fa temps que va detectar la manca d'activitats culturals i divulgatives adreçades a la gent gran.
7: President de l'associació Més que Ciència, Daniel Ametller.
9: Per una persona que es pensava que ja no tornaria a aprendre, que vingui algú a explicar-te coses noves que no coneixies i que, a més, ho puguis veure, doncs suposa un impacte emocional molt, molt fort.
8: Sempre tenies clar des de l'inici que havia de ser via aquestes ulleres de realitat virtual?
9: Jo volia anar una mica més enllà. Ja no em servien els documentals típics. L'impacte que suposa el poder estar gairebé com si fos presencialment tots aquests llocs em va semblar doncs el més adient per continuar per aquest camí.
0: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas a Onda Cero Catalunya.
10: Hay quien rinde más por la noche, como tu vecino, que se le da mejor mover muebles de madrugada que en horas normales. O como tu gato, que duerme por el día y arranca a correr a las tantas de la mañana derrapando por el parque. Y como Gemma Ruiz, que saca su mejor versión a horas intempestivas.
11: Si eres de los que trasnocha como yo, únete a No Son Horas. Madrugadas diferentes, divertidas y donde tu participación es esencial.
10: No Son Horas, con Gemma Ruiz. Actualidad, cultura, cine, música, concursos. De lunes a jueves, desde las 3 de la madrugada y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
12: En Onda Cero nadamos en aguas abiertas, abiertas a distintas opiniones y pensamientos. No nos dejamos llevar por corrientes ni ideologías. Por eso sabemos analizar y juzgar con objetividad para poder informar como pocos hacen. Con criterio, sin favoritismos. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: Tafero Lleida, la ràdio que t'escolta.
1: Vint anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973-21-0005.
2: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslaganga.com.
3: ¿Sabías que tu vivienda pierde hasta el 30% de su energía por unas ventanas en mal estado? Cambiarlas no es un gasto, es la mejora más inteligente que puedes hacer. En Solglass te asesoramos. Don Sidera 2, 973-267700 o en solglass.es.
4: Siempre hay ganas de finde, de viernes, de sábado y ya. Porque seamos honestos, no escucharás a alguien decir, uy, qué ganas de domingo. En Julia en la Onda reivindicamos los domingos, por las mañanas tranquilas y los cafés sin prisas, por tener tiempo para escucharse a uno mismo y para escuchar a Julia Otero en Julia en la Onda. Porque tomarse el domingo con Julia en la Onda es tomarse las cosas con humor.
5: Sois todos muy graciosos. Tener un equipo tan simpático.
6: Te partes, ¿eh?
5: Gente maja, me parto con vosotros.
4: Julia en la Onda, entretenimiento y actualidad. Todos los sábados y domingos con Julia Otero, desde las 8 de la mañana y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
0: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
7: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
0: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
7: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I els fills, que no sàpiga tota la veritat, és què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
8: El Barça, Alfredo, reconoce haber enviado la primera oferta por Julián Álvarez vía mail a Mateo Alemán, 100 kilos, no colchonero, y Enrique Cerezo asegura que el argentino vestirá de rojo y blanco durante muchos, muchos años.
9: Bueno, es una partida de ajedrez o una partida de póker, ¿no? Vamos a ver cuánto dura y hasta qué punto merece la pena tensar y desde qué lado se rompe la cuerda, ¿no? Evidentemente el Barcelona se tiene que poner un tope y que el Atlético de Madrid no puede frenar la intención del futbolista de querer salir.
10: Jo crec que no és un jugador de 100 milions i després em qüestiono, em pregunto a mi mateix i pregunto a qui vulgui contestar si és el jugador que necessita el Barça. Jo, sincerament, ja m'avanço, jo crec que no.
0: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
11: Cuando un amigo te cuenta que se ha filtrado el nuevo fichaje de tu equipo, te vienes arriba. Pero cuando te dice que bueno, que es que él lo ha visto por ahí...
12: Fuentes de desinformación hay muchas. Frente a los bulos y fake news, escucha información de calidad y confianza en Onda Cero. Onda Cero, tu radio.

0: és a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
1: La brúixola amb Lola Sorribas.
2: I ho farem amb una persona que des d'aquí ens connecta amb Ucraïna, la Sasha Molotkova, és periodista ucraïnesa, professora també a la Universitat Abat Oliva Seu. Sasha, què tal? Molt bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Tu tens una filla, oi?
3: Sí.
2: De quants anys?
3: 8.
2: Com li parles d'Ucraïna?
3: No solo le hablo de Ucraïna, la llevé a Ucrania porque yo quiero que mi hija entienda que primero es medio ucraniana, el sentimiento ucraniano que llevo yo, la pertenencia a mi país, a mi nación y la lucha esta que yo siento que yo tengo que formar parte de esto, pero como no puedo estar ahí porque al final priorizo que mi hija necesita una madre viva, pero cuando puedo la llevo ahí. Ella, por desgracia, tiene que saber qué es vivir en una guerra, porque os puedo asegurar que es el futuro de Europa.
4: També em vas explicar que la teva mare s'havia convertit en una experta en missils perquè a través d'una aplicació del mòbil podia saber en quant de temps podia fer la compra.
3: Por ejemplo, mi madre estaba en un dentista y había una alarma, ¿no? Y ellos miran y piensan que, vale, para este tipo de misil tenemos 20 minutos de margen. Entonces acabamos la maniobra con dentista porque nos da 5 minutos y luego tranquilamente bajamos al refugio.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Lleida. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
5: De Jumanji el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències també, és a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final les coses tenen conseqüències...
1: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
6: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
7: Oye, control, ¿podemos programar la rosa de los vientos para el jueves por la mañana? Es que María de Cáceres tiene cita en la ITV y bueno, es que va para largo.
8: Con Onda Cero, la programación la decides tú. Entra a nuestra web o app y escucha lo que quieras, cuando quieras. Onda Cero, tu radio.
9: Rodri está esperando con una caja de bombones a la chica con la que ha quedado esta tarde. Sí, ella le había dado una cita, pero es su nutricionista. A ver quién le quita ahora la ilusión al chaval. Si eres de los que solo escuchan lo que quieren, escucha Onda Cero. Lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
1: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.

0: en Onda Cero.
1: Este verano haz tu mejor jugada.
2: Hasta el 28 de junio, comprando electrónica y electrodomésticos en El Corte Inglés e Hipercore, te regalamos hasta 550 euros para alimentación.
1: Compra electrónica y electrodomésticos y del 29 de junio al 31 de julio, llena tu carro gratis en el supermercado El Corte Inglés, Hipercore y Supercore.
2: También en web y app, consulta condiciones y modelos participantes.
3: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
4: ¡Valorado!
3: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
4: 100% asegurado.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta. Segueix a Onda Cero Lleida, Economics, l'espai d'emprenedoria al servei de la transformació econòmica de les terres de Lleida, Pirineu i Aran, amb el suport de Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
6: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973-21-0005.
7: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a muebleslaganga.com.
8: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.
9: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973 20 15 78 i al web ramonvilella.com.
5: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
10: Comencem amb una proposta per tota la família. Dissabte 27 de juny, al Teatre de la Llotja de Lleida, arriba Tarzan, el musical, una gran producció plena d'acròbates, música i escenografia espectacular que recrea la selva, un espectacle d'aventura i emoció amb entrades que van des dels 42 als 52 euros. Seguim amb música en directe a l'Ametlla del Vallès. Fins al 27 de juny s'hi celebra el 15è cicle de jazz amb concerts cada dissabte en espais patrimonials del municipi, una proposta que combina talent emergent i grans noms del jazz en entorns a l'aire lliure. Cap de setmana màgic a l'Empordà. Dissabte 27 de juny pels acull la nit d'espelmes, on el nucli antic s'il·lumina amb milers d'espelmes i s'hi programen actuacions de música, dansa i foc. Una experiència nocturna molt especial amb entrada simbòlica d'uns 2 euros. I ara un pla diferent. A les Terres de l'Ebre, del 26 al 28 de juny, Campredó celebra la 18a Mestràlia, la Fira de Lutiers. 3 dies amb música tradicional, artesans d'instruments, tallers i activitats per connectar amb la cultura popular. I acabem amb una de les nits més esperades de l'any. A l'Estartit, del 19 al 28 de juny, la Revetlla de Sant Joan es viu amb concerts, espectacles de foc, l'arribada de la Flama del Canigó i activitats a la platja dins del Festival Ítaca, una celebració amb música, tradició i ambient d'estiu davant del mar.
5: Apunta-t'ho a l'agenda.
11: Si cuando piensas en regalar un collar, vas a una tienda de accesorios para mascotas. Si cuando vas a la pelu, es acompañar a tu perro. Y si cuando mandas todo a paseo, piensas en esto... Entonces escucha como el perro y el gato, con el rigor veterinario y la cercanía de Carlos Rodríguez. Todos los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio. Hacer las cosas a última hora no suele salir bien. Pero si lo que dejas para más tarde son las noticias, te entendemos. Escucha La Brújula a las 7 de la tarde con Rafa Latorre. Información de última hora a última hora de la tarde. Onda Cero, tu radio. Si tu forma de entretenerte en el bus es escuchando conversaciones ajenas, en Onda Cero puedes disfrutar de más conversaciones y debates pensados para ti. Onda Cero, tu radio.
0: Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia. Felicidad de la buena.
12: Así suena tu alarma Verisur cuando detecta un intruso. Porque cuando confías en Verisur para tu seguridad, estás confiando en la alarma que más personas protege en el mundo. Elegida de nuevo producto del año y la mejor alarma para los consumidores. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
13: Verisur.

0: i entitats socials.
1: Doncs precisament podem parlar aquesta hora amb el president d'aquesta entitat organitzadora de la jornada, José Codina, president de l'associació Recuérdame el principio de la desconexión. ¿Qué tal? Muy buenos días.

0: Onda Cero Catalunya. Això és la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Arrenquem segona hora d'aquest programa especial a motiu del dia de Sant Joan, en el que ja sabeu que estem repassant algun dels millors moments que ens ha deixat aquesta temporada la ciutat. Des d'ara i fins les dues, comencem aquest repàs.
0: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
2: Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
3: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
2: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.

0: Com cada dimecres anem al cinema, avui paga l'entrada i les crispetes a l'Eugeni Osàcar, professor del CET i autor de Barcelona, una ciutat de pel·lícula. Eugeni, què tal?
1: Molt bé, molt bon dia, Míriam, i molt bon dia a tothom.
0: Quina calor que fa ja, eh?
1: Sí, a més ja amb caloreta, he baixat, ja t'ho he comentat, abans de sortir d'antena, he baixat caminant. Per tant, escolta, un dia molt agradable. Per estar fora, no tant a dins.
0: Exacte, però nosaltres convidem a la gent a estar
1: exacte. Dins. Ens devem als nostres oients, clar. Per tant, per això estem aquí.
0: Vine, avui no és una pel·lícula,
1: no, avui és una sèrie. És una sèrie, a més, ho diem sempre, però aquesta especialment és molt, molt recomanable. Jo diria que és un thriller addictiu, que en anglès es diu The Night Manager i en castellà es diu El Infiltrado. És la segona temporada. És la segona temporada d'una sèrie que, curiosament, la primera temporada és del 2016 i és una sèrie britànica, és un thriller, i està, diguem, adapta, la primera temporada, una novel·la del John le Carré, que es deia exactament igual, The Night Manager. Per tant, semblava que estava tancada, va ser una sèrie que va tenir un èxit importantíssim, vull dir, va guanyar Globus d'Or, va guanyar Emmys, va guanyar alguns premis britànics, els BAFTA, per tant, semblava que començava, tancava i s'havia acabat, i per sorpresa agradable de tothom, al cap de 10 anys han fet una nova temporada que manté el nom, és a dir, The Night Manager, l'Infiltrado, però que ja no està basada en cap novel·la del John le Carré, sinó que és un guió, diguem, fet exprofesso, diguem, per aquesta segona temporada.
0: És a dir, nosaltres convidem a veure aquesta segona temporada, que és on apareixen aquests escenaris de Barcelona,
1: sí.
0: Però recomanem que se la mirin tota perquè està interessant.
1: Sí, sí, i en aquest cas especialment, perquè té una certa, no direm total continuïtat, es pot veure de manera autònoma, però no només, ara en parlarem del personatge principal, que és el Jonathan Pine, que diguem, l'interpreta el Tom Hiddleston, potser algú li sona més per pel·lícules i sèries com Loki o Thor, diguem, és un dels actors coneguts d'algunes de les sèries de Marvel. No només tornàvem a dir perquè ell amb el paper de Jonathan Pine surt a la primera i la segona, sinó perquè no la trama, però determinats personatges, no tots, però alguns, surten a la primera i la segona temporada. Per tant, amb la primera

0: te n'adones per què ell és el que és, i llavors a la segona, repeteixo, és una trama completament diferent a la segona, a la primera, però que, en fi, que com és una molt bona sèrie, val la pena veure la primera temporada, sis episodis, la segona també sis, i tant una com l'altra es poden trobar a Prime Video.
1: Expliquem una miqueta de què va aquesta sèrie.
0: Sí, ell, com dèiem, el Tom Hiddleston és un personatge, que és el Jonathan Pine. Ell és a la primera temporada, perquè val la pena lligar-ho, ell és gerent d'un hotel i és exsoldat, en fi, que és reclutat pels serveis, diguem, d'intel·ligència britànica, els famosos MI6, que tots sembla que coneixem sobretot per les pel·lícules James Bond. És dir, que després hem vist moltes pel·lícules i sèries, però James Bond ens va marcar una mica de no només de l'MI6, sinó el famós edifici doncs, que ja hi ha al Tàmesis, no? Llavors, ell el recluten i l'infiltren, diguem, amb una xarxa de tràfic internacional d'armes. Això seria, diguem, la primera temporada, que, repeteixo, la tanquen. Però a la segona, és a dir, que l'han estrenada ara al gener del 2026, també amb sis episodis, doncs ell torna a aparèixer, és a dir, el Jonathan Pine torna a estar com el protagonista principal, però en aquest cas no es diu... Bueno, evidentment, es segueixen el Jonathan Pine, però diguem que han creat un altre personatge.
1: Al final ja et perds,
0: Exacte, que és l'Alex Goodwin, que és ell, segueixen evidentment el Tom Hiddleston, segueix vinculat en aquest cas a l'MI6, ho sap, ho vas veient a mesura que van passant els minuts del primer episodi, però en realitat ell el que fa aquesta segona temporada és, amb el nom aquest, repeteixo, d'Alice Goodwin, és dirigir una unitat de vigilància anomenada que s'anomenen els mussols nocturns, the night owls, no? I que el que fan és, bàsicament, podríem dir una feina bastant rutinària.
1: Observació,
0: vigilen, diguem, o fan de vigiles, de vigília als principals hotels, diguem, de la ciutat per obtenir informació sobre activitats delictives. Això seria una mica el principi d'aquest, diguem, episodi 1 de la segona temporada. Automàticament el tema canvia ràpidament i a partir de no direm per què es troba ell i part del seu equip amb una missió, una nova missió de tràfic d'armes. I, per tant, de cop i volta, de Londres se'n van cap a Colòmbia i, en fi, desapareixen, passen un moment per aquí, per Barcelona, bàsicament per la Costa Brava, i, en fi, i a partir d'aquí intentarem... Avui sí, t'ho deia abans de començar, alguns personatges importants d'aquesta nova temporada ni els esmentarem, perquè l'efecte sorpresa a mesura que van apareixent és important i, per tant, ni que no diguéssim els noms, si diem el què, no els diem. Per tant,
1: no
0: parlarem del context d'algunes seqüències, com fem sempre, però intencionadament parlem de dos o tres personatges, dels dos o tres els deixarem. Per tant, com dèiem, El Infiltrado, The Night Manager, molt recomanable, àgil, entretinguda i, en fi, personalment per mi, per sobre de la majoria de thrillers que veiem avui dia, especialment els nord-americans.
1: Doncs vinga, comencem aquest repàs.
0: Comencem per l'episodi 1. A l'episodi 1 surt un personatge, ell quan encara, diguem, no hi ha nova missió, encara està com a cap dels mussols nocturns, de cop i volta, per una qüestió de l'atzar, que tampoc ve al cas, amb una d'aquestes observacions de vigilància, veuen un personatge, un sicari, que ja havia sortit la primera temporada, que és en Jacob Brower. El veuen i diu, escolta, aquest estava relacionat amb en Richard Roper, que és el gran personatge de la primera temporada, que és el Hugh Laurie. Ell era el gran personatge de la primera temporada.
1: El segueix... Doctor House, per si
0: exacte,
1: voleu posar...
0: Exacte, el Doctor House. El segueixen, és a dir, més que el segueixen, aconsegueixen, doncs, saben que hi ha el segueixen quan està a Londres i se n'assabenten doncs, que viatja, diuen que té un vol i viatja a Barcelona. Això és el que hi ha al primer episodi. Llavors, per una sèrie de coses, a l'aeroport, d'una manera hàbil, aconsegueixen posar-li un buscador, és a dir, un localitzador, doncs, a la maleta, i llavors saben que va a Barcelona, a part que hi ha algun d'aquests agents que viatja a Barcelona. I, per tant, diguem que és l'únic moment de tota la sèrie en el qual diuen que viatgen a Barcelona i que no és Barcelona, però que sí que és la Costa Brava. Apareix un rètol, diu Catalonia, Spain, i veiem un cotxe amb aquest Jack Brower que, en fi, veiem clarament que és una costa, allò és la Costa Brava, i els agents que l'estan, diguem, seguint, monitoritzant, diuen que agafa la Nacional 2 en direcció a Girona. Fins aquí, bueno, estaríem tot bé. Llavors diu que s'allotja en un hotel, que és l'hotel Rossinyol.
1: Jo tinc les meves sospites, però no estava segura que...
0: I apareix, apareix un edifici fantàstic, sí, amb una cala meravellosa, amb una cúpula increïble, no? I dius, Hotel Rossinyol, no l'he sentit mal a Costa Brava, hem de dir ràpidament, l'Hotel Rossinyol no existeix, és una com tantes vegades dels guionistes que s'animen i llavors acaben posant... És a dir, sí que és la Costa Brava, sí que és la Nacional 2 quan es desvia, sí que és Catalunya, però l'Hotel Rossinyol no.

0: ens hem de situar al poble de Begur. I ens hem de situar, per ser més concret, perquè Begur té moltes cales, sí? A la d'Aigua Freda.
1: Home...
0: que és preciosa.
1: És preciosa.
0: I tal com la veiem, no és digital, és tal qual sí. és. I en concret el lloc es diu Cap Sassal. Aquest Cap Sassal havia estat, als anys 60 i 70, un gran hotel de luxe on, en fi, tots els grans celebrities que venien d'aquell moment a Espanya i a Catalunya passaven per allà, però va estar un temps tancat i ara ja fa unes quantes dècades que s'ha convertit en un complex d'apartaments, mm-hmm. mantenint l'essència i serveis de l'hotel i de lo que era antigament, però són apartaments que es poden llogar i el nom actual és Cap Sassal Begur. Però ja repeteixo que al seu moment es deia Cap Sassal. El que sí que hem de dir és que quan el veiem que hi arriba, veiem que es mou tant ell com el Jonathan Pine, l'Alex Goodwin, mm-hmm. Es mouen per dins, per l'interior, veiem un lloc molt espectacular. Tot és real, amb una excepció, la cúpula. La cúpula és una altra de les... en fi, no disfibrilitats, no capricis que la direcció de producció s'ha permès
1: perquè
0: és espectacular. És digital, és digital. Per tant, si algú s'acosta o ha anat en algun moment a Aigua Freda i veu aquest hotel, ara no hotel, és aquest complex d'apartaments i veurà tal qual és, amb la cala, tal com surt a la sèrie, però no, evidentment, la cúpula.
1: Jo ho vaig confondre amb Platja d'Aro, fixa't.
0: És que podria ser-ho.
1: Perquè hi ha un hotel que està situat també en una cala...
0: Clar, podria ser-ho i, a més, tampoc no surt tant, perquè surten diversos plans de fora i després ja surten directament a dins, no? Coses
1: clar,
0: que passen
1: dins
0: a dins.
1: Clar, dins no té res a veure amb
0: dins,
1: la
0: exacte,
1: cosa.
0: Exacte, sí, sí.
1: Doncs de la Costa Brava, on anem?
0: Ja ens anem al segon episodi, que de Vinga. Fet és el gran episodi on surt la major part de localitzacions de Barcelona i Catalunya. Uh-huh. Hem de dir que, com a tal, a la ficció, Barcelona ja no torna a sortir, i, per tant, la major part de la sèrie, més enllà de Londres, passa a Colòmbia, uh-huh. i de manera específica a Medellín. Per tant, ja estem avançant, que quan surt Barcelona, surt Catalunya, és Colòmbia i, en alguns casos, Medellín. Vull dir, perquè Barcelona ja desapareix.
1: Barcelona no és Barcelona, és Costa Brava,
0: no.
1: I Medellín no
0: exacte,
1: és Medellín.
0: Exacte,
1: exacte.
0: Segon episodi, ara parlem d'una localització que surt pràcticament a tots els episodis, menys l'últim. Veiem que el Jonathan Pine, que a l'episodi 1 dèiem que era l'Alex Goodwin, mm-hmm. doncs a l'episodi 2 es converteix en un tercer personatge, en un banquer britànic que darrerament, en els últims anys, ha estat en un banc a Hong Kong i que es diu Matthew Ellis. Com fan els espies, van canviant constantment
1: totalment.
0: De tal. Segueix sent aquest britànic glamurós, mm-hmm. com diria algú, ben plantat, però ara és el Matthew Ellis. Val? Llavors... va a Medellín. Per què va a Medellín? Doncs perquè amb tota aquesta trama vinculada amb aquest antic personatge que hem dit, en Bower i demés, sí que veuen que hi ha un personatge, un colombià, que és el Teddy Dos Santos, que és, en fi, trafica amb armes, i que, per tant, creuen que el volen seguir perquè aquí tenen la nova missió. Hem de dir que, com a curiositat, perquè passa molt sovint, algun dia potser n'hauríem de parlar en un altre context, hi ha molts actors i actius llatinoamericans que tenen una facilitat innata en canviar els accents, uh-huh. perquè en molts casos, i passa molt sovint, els actors i actrius que fan de colombians a les sèries i pel·lícules no acostumen a ser. Els hem vist brasilers, i en aquest cas el Diego Calva, que és el que fa Teddy Dos Santos, és mexicà.
1: Ah,
0: Però vull dir que claven l'accent colombià. En fi, a l'entorn del set tenim diversos professors colombians, i a més et diuen, no, escolta, mira, es nota que aquest és de la zona aquesta i no és de Bogotà, o sigui que realment és un tema molt a valorar. Bé, com dèiem, aquest Matthew Ellis, és a dir, el Hiddleston, però vull dir transformat en banquer, arriba a Medellín, el veiem amb uns plans generals, amb un cotxe Mercedes gamma alta, que arriba a un gran hotel, i ho diuen que està allotjat al gran Melià de Medellín. Uh-huh. Primera cosa que hem de dir, Melià, la cadena Melià Hotels, només té un hotel a Colòmbia i està a Cartagena d'Índies, a Medellín ja no en té cap, per tant ja difícilment ho podia ser-ho. El veiem arribar, veiem un gran un mur impressionant d'un hotel bastant espectacular que posa en aquest cas Gran Melià, mm-hmm. tot això és real, però ens situem a Barcelona. Aquest és l'antic hotel que es deia abans Rei Juan Carlos I i que des de l'any 2024, que va canviar de propietat i es va tornar a reobrir perquè el van renovar completament, ara es diu actualment Torre Melina Gran Melià. Perquè la gent que ens escolta el situï, estem parlant d'aquest gran hotel 5 estrelles gran luxe, que està a l'entrada sud de Barcelona.
1: Aquest és l'únic que havia identificat, eh?
0: Aquest sí, eh? Hi ha coses més que, diríem, personals, no professionals,
1: exacte.
0: Que feia que...
1: Si no l'hagués identificat... Doncs...
0: No el dissimulen, perquè no, es veu l'entrada. Hi ha plans generals de l'hotel.
1: La recepció també.
0: La recepció, el lobby, aquell gran vestíbul amb plans aèris o drons, que és espectacular, que veiem.
1: L'ascensor.
0: L'ascensor, diverses vegades.

0: Veiem els passadissos que donen al gran vestíbul o lobby. Veiem alguna habitació, per tant, repeteixo, menys a l'episodi 6, el 2, 3, 4 i 5 surt, perquè és on normalment aquest banquer, és a dir, el Matthew Ellis...
1: L'Alex
0: doncs
1: Matthew...
0: És, exacte, el Jonathan Alex Matthew és on s'allotja. Per tant, ja tenim Barcelona, aquest cas convertit en un hotel que no existeix, a Medellín.
1: Vale, seguim a Medellín.
0: Seguim a Medellín.
1: Ja no sé què més has vist de Barcelona.
0: Seguim a Medellín, Barcelona poc, però ara també parlarem, seguim a Medellín, ell vol entrar en contacte amb el Teddy Dos Santos, per això es passa per un banquer que té, en fi, molt capital, i per tant no direm per què, però és important. Llavors ell el que fa és anar, li diuen evidentment els serveis secrets, que tant el Teddy Dos Santos com la seva gent es reuneixen a un club, que és el Club d'Elite, que és el club, diguem, el club de tir, el Gang Club de Medellín, i que, en fi, té diversos esports, i ell va allà, i va, diguem, per jugar a tenis. El veiem en diverses pistes de tenis, veiem un pla general, el pla general sí que és de Medellín, i llavors ja quan fem un pla tancat, veiem una pista de tenis, llavors s'ho fa anar bé perquè juga amb un tal Juan Carrascal, que és l'únex Ugalde, que és un dels homes de confiança del Teddy Dos Santos. Els veiem jugar a tenis, fins i tot hi ha una aposta, evidentment veiem que ell s'ho fa anar bé perquè l'altre amb el seu ego quedi content. I en aquell moment, és a dir, gràcies a aquesta partida de tenis, aconsegueix conèixer el Teddy Dos Santos, i aquest Teddy Dos Santos, llavors el que el veiem és surten de la pista de tenis, que els ha anat a veure l'últim moment, i entren, suposadament, al club, els veiem un passadís, els veiem a seure, veiem una mena de recepció, bé, doncs tot això, tant la part de club com l'altra, ara sí hem d'anar de nou a la Costa Brava, en concret a S'Agaró, perquè estem a l'hostal La Gavina.
1: Ostres, què
0: dius? És l'hostal La Gavina. O sigui que l'interior és l'hotel actual, per tant el que fa com de recepció del club és part d'una de les recepcions que té l'hostal. Sí. L'hostal. Quan els veiem pels passadissos, són passadissos de l'hotel. Quan els veiem just que s'asseuen i que li diu perdona que m'està esperant un militar, marxa també és l'hotel. I les pistes de tennis són les del club esportiu que té el propi hostal La Gavina.
1: Doncs molt xulo, eh?
0: És molt i molt xulo. Jo he estat diverses vegades per moltes raons professionals, inclús de participar perdó, amb temes acadèmics, i és un hotel que és fantàstic, que està molt bé. Per tant,
1: molt bé.
0: En aquest cas, S'Agaró, repeteixo, és aquest hotel centenari que va, diguem, inaugurar, construir l'any 1932, doncs en Josep Ancesa, que és un dels grans, podríem dir-ne, promotors de la pròpia idea de Costa Brava i de la marca.
1: En definitiva, que els hi va agradar molt la Costa Brava i van aprofitar...
0: Sí, sí, van dir un cop, no? Com diem sempre, un cop que estem allà, doncs anem a buscar i posats a buscar, no estan de mínims, estan de màxims.
1: Sí. Vinga, ara anem ara.
0: Tornem a Barcelona. Ja s'han conegut el nostre amic de noms múltiples i de cares múltiples, el Matthew Ellis, el truca el Teddy Dos Santos i diu que el convida a una gala benèfica, d'aquestes ganes benèfiques de donacions, de fundraising, que és per aconseguir doncs, fons a partir d'una fundació que té Teddy Dos Santos, que es diu Aurora. I li diu que ho faran a un museu, el museu més important de Medellín. No diuen quin és una festa nocturna, el veiem arribar amb el cotxe, veiem una façana espectacular...

0: Sa pla de pla de Palau.
1: I com ho saps, això? Vull dir?
0: Per la façana. Aquesta façana surt sovint, ha sortit en diverses produccions nord-americanes, una façana, pels que ho coneixem, molt i molt coneguda, no n'hi ha masses com aquesta. Llavors, veiem aquesta façana, repeteixo, és la que dona la banda mar, aquestes columnes toscanes que entra a la pròpia plaça, i sobretot, en aquest cas, repeteixo, tot i que a l'interior, que hi ha tota aquesta festa, que dura una força estona, i que pràcticament, diguem, l'interior, malgrat que és, diguem, una planta, hi ha un pati central ovalat, i que si no hi hagués tota aquesta ambientació, podríem dir, doncs, estem a dins d'aquesta facultat aeronàutica de la UPC, no podríem reconèixer res d'aquest, però sí que veiem al primer pis, veiem una escalinata, i hi ha un moment que veiem a l'escalinata diversos personatges, no diuen qui són, un vitrall. I en aquest vitrall sí que és un vitrall real. Aquest vitrall és un vitrall policromat d'una caravel·la que hi surt un àngel davant. Això és una de les vàries vitralls que hi ha a aquesta facultat, que normalment on fan la festa acostumem una reproducció també al terra d'una caravel·la. Per tant, home, podríem dir, si no sap per la fa, saps això? No. Si no ho coneixes entrat és molt difícil.
1: És difícil, sí.
0: Repeteixo, ara potser no ve el cas, però un dia en parlem, perquè quan ho vaig veure de memòria vaig parlar entre sèries i pel·lícules només de mitja dotzena que l'han utilitzat sempre, o bé per ser coses que no és una facultat, o bé pel que sigui.
1: Déu-n'hi-do. Vinga, següent localització.
0: Molt ràpidament. És a dir, el Pine Ellis fa investigacions i acaba sabent que el Teddy Dos Santos, doncs, el Teddy Dos Santos havia sigut, diguem, mig abandonat per la seva mare amb una mena de monestir, i veiem unes vistes fantàstiques amb un monestir que diuen que és el Monasterio Santo Eceomo i diu Colòmbia. No estem a Colòmbia, ens anem de Sitges. I allò en concret és l'ermita de la Trinitat, que està al Parc del Garraf, i tot el que veiem des de dins de la capella, aquell edifici pintat de color blanc i aquelles vistes, és el lloc, un emplaçament privilegiat que hi ha en aquest cas a Sitges.
1: Que curiós.
0: I acabarem, vinga, molt ràpidament, acabarem amb una... Repeteixo, tots aquests surten a l'episodi 2,
1: Sí.
0: Amb un que surt a l'episodi 4, aquest em va costar bastant, i amb una segona vegada veient-ho, de cop i volta em vaig, vaig dir, se m'ha passat, però és bastant fàcil. Per tant, hem d'anar a l'episodi 4. A l'episodi 4 hi ha un moment que hi ha un segrest, es produeix un segrest i un tiroteig important. No diem d'aquí, però la major part de personatges importants de la temporada estan en aquest tiroteig. Es veu com una mena com de descampat, com una mena de pseudofàbrica amb desús. Res de tot això. Estem a les Tres Ximeneies de Sant Adrià del Besòs. Les Tres Ximeneies, com a tal, no surten mai. Surt la part de darrere, que queda al central tèrmic, això és una pista, pels que ho coneixem. I dues, surt la base, diguem, de les tres, diguem, colossals estructures, diguem, de formigó i acer, i un cop pots intuir que va per allà, perquè hi ha uns plans i contraplans, mirant una mica, doncs, diguem, aquest cas utilitzant des de Google Earth o fotografies, pots acabar identificant que aquella base on hi ha el gran tiroteig, repeteixo, són les Tres Ximeneies de Sant Adrià, que estan en plena transformació, i per tant és molt probable que el que es veu en aquesta sèrie rodada l'any passat, aviat ja no podem veure, perquè, en fi, allà va el Lab City, amb la qual aviat tot això ja no ho veurem.
1: Com sempre, ara haurem de tornar a veure tota la sèrie per localitzar tots aquests escenaris. Què ens convides a veure?
0: Doncs continuarem amb thrillers. Continuem amb thrillers. I una sèrie que s'acaba d'estrenar fa una setmana, també a Prime Video, que es diu Day One, i que només direm, és una sèrie espanyola, malgrat el nom de Day One, es pot veure a Prime Video, i crec que des d'aquesta setmana també si no a TV3, al 3CAT, perquè és una coproducció, passa tota la sèrie durant el Mobile del 2026, és a dir, que passa a Barcelona.
1: Déu-n'hi-do, serà interessant aquesta. Doncs ja sabeu, aquesta Setmana Santa aprofiteu i mireu aquesta sèrie Day One, i si no l'heu vist, aprofiteu i mireu El Infiltrado, que està molt xula. Eugeni Osàcar, com sempre és un plaer tenir-te aquí, que passis una bona Setmana Santa.
0: Segur que sí, i igualment a tothom que ens sent, que us passi el millor possible, i evidentment per tu també.
1: Que vagi bé.
2: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Franc.
3: Orgull de L, orgull de G,
4: orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
5: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI, Diputació de Barcelona.
6: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 400.

0: 90 26 29 i gracare.com.
1: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
2: Al món hi ha moltes professions que, cadascuna pels seus motius, en resulten atractives. I, sens dubte, la de pilot d'avió forma part d'aquesta llista. Doncs bé, avui ens volem endinsar en aquest món de la mà d'algú que no només s'hi dedica, sinó que també fa divulgació.
3: Parlem del Ramon Vallès, un pilot d'avió natural d'Igualada, amb moltes hores de vol a les esquenes, que, a banda de transportar passatgers, es dedica a explicar els secrets i curiositats de la seva professió a través de les xarxes socials, un perfil que compta, atenció, amb 366.000 seguidors. I no només això, i és que també ha publicat un llibre sota el títol Bienvenidos a bordo, les escribe su comandante, en el que repassa la seva extensa carrera i les seves vivències als comandaments d'una aeronau.
2: Ramon Vallès, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia, Míriam. Bon dia, Gerard. Tot bé per aquí? Gràcies.
2: A veure, Ramon, la de pilot d'avió, com moltes d'altres, és una professió totalment vocacional. En quin moment de la teva vida penses, mira, m'agradaria això de volar?
4: Bueno, això, primer, tens tota la raó, és vocacional 100%. Si no fos vocacional, ser pilot seria, anem a dir, un desastre de vida, perquè és així mateix, i en segon lloc, no és una decisió que es prengui en un dia, d'avui per demà decideixo anar aquí o anar allà, sinó que, esclar, estem parlant de desenvolupar una feina que en principi és per tota la vida, és una feina amb un grau de sacrifici elevadíssim, a nivell de que familiarment i socialment la teva vida és molt desendreçada, perquè tingueu present que un pilot, tots els dies de l'any, absolutament tots, són feiners, sense excepcions, tant se val si és Nadal, si és Cap d'Any, si és igual. Les aerolínies volen tots els dies. Aleshores, a veure, això, en el cas meu, que jo conec el meu lògicament, és algú que neix des de la infància en un entorn que, si és cert que el meu pare no era pilot, però era un amant de l'aviació i d'alguna manera, doncs, mica en mica m'ho va anar inculcant. I quan va arribar el moment dels 18 anys, allò que dius, doncs vinga, ja hem acabat els estudis, no? El que antigament era el BUP i el COU, el batxillerat d'avui en dia, i has de prendre la difícil decisió de qualsevol jove, que és, i a què dedicaré la meva vida? Que no és poca broma. I tampoc hem de pensar que ens hem d'equivocar, Si un dia t'equivoques i el camí no és el que tu volies i vols corregir, ho fas. En el meu cas, us haig de dir que jo als 18 anys ja tenia molt clar que volia ser pilot, però, com explica en el llibre meu, la meva mare no li va semblar una idea massa adient i m'ho va voler treure del cap durant 3 anys. Vull dir que vaig haver d'esperar-me als 21 per donar, com diríem, el cop de puny sobre la taula i dir, jo vull ser pilot, peti qui peti. I han passat 40 anys.
3: Déu-n'hi-do, que passa ràpid el temps, eh? I a partir d'aquell moment, què, Ramon? Perquè això, com deies, no es fa d'un dia per l'altre. Com és la formació d'un pilot d'avió i quant temps vas tardar des que vas començar a formar-te fins que per fi vas fer el teu primer vol?
4: A veure, el recorregut en ocasions pot ser curt o pot ser llarg. M'explico. Una cosa és tot el procés com a alumne pilot d'una escola, en la qual tu, lògicament, has de fer un aprenentatge tant teòric com pràctic. Això és algo que marca la diferència respecte a moltes, si m'ho permeteu, graus universitaris, en els quals majoritàriament passes per un aprenentatge que tot se centra en l'assistència a unes classes teòriques i potser a final de grau hi ha unes pràctiques. Nosaltres no, nosaltres estem sotmesos sempre a una activitat pràctica que és essencialment volar unes avionetes a l'escola i, a més, uns simuladors de vol. Però això és un camí que pot ser, depèn del camí que escolleixi l'alumne. Hi ha mòduls que em diuen, hi ha cursos integrats. Clar, això ha canviat molt. De quan jo em vaig formar fa 40 anys, avui en dia hi ha una diferència abismal. Altra cosa ben diferent és assolir una feina, que és on realment el pilot començarà a desenvolupar la seva professió amb tota plenitud. Aleshores, ho dic perquè jo, quan vaig començar a Sabadell, l'any 1987, tenia molt clar

0: que jo algun dia seria pilot d'una aerolínia important espanyola, que és on jo ja hi porto 28 anys treballant.
1: Déu-n'hi-do.
0: Però sempre li explico a les persones que em pregunten com m'ha anat la meva vida, perquè entenguin que no és fàcil, des que jo vaig començar a Sabadell l'any 87 fins que vaig aconseguir ingressar en aquesta important aerolínia, van passar 11 anys a la meva vida.
1: Déu-n'hi-do.
0: Que sí, és cert que pel mig vaig fer feines, eh? Vaig volar per altres companyies aèries, anem a dir, més modestes, més petites, vaig ser instructor de vol a una escola, i també va haver-hi èpoques, escolteu-me, que no hi havia feina, i el Ramon Vallès estava de mecànic al taller del meu pare, canviant olis, canviant pneumàtics, i guanyant-me la vida amb tota honestedat, esperant que arribés la meva oportunitat. Ho dic perquè això no és gens fàcil, no és acabar una escola i l'endemà ets pilot d'una gran companyia. No té per què ser així.
2: Escolta, Ramon, i com va ser aquell primer vol? Un cop acabes la teva formació i ja comences a volar sol, com ho recordes?
0: A veure, ho recordo amb molta emoció. Si parlem i ens centrem en concret a l'any 1998, quan van passar 11 anys de la meva vida des de que vaig començar a Sabadell, el primer dia que amb aquesta companyia aèria jo vaig fer el meu primer vol de passatgers, doncs va ser brutal, va ser molt emocionant. Ja va ser prèviament molt emocionant quan vaig rebre la notificació de que jo havia passat totes les proves d'accés, perquè també entendreu que ingressar a una aerolínia no és arribar, clar, hola, bon dia, sóc el Ramon, passi, benvingut.
2: Aquí està el meu currículum.
1: No. Sí, sí.
0: Clar, no, al contrari. Tu, Míriam, primer presentes un currículum que compleixi els requisits de l'aerolínia. I a partir d'aquí et seleccionaran per passar una sèrie de proves de diferents àmbits.
2: Clar.
0: I, lògicament, les proves van, si m'ho permets, com de menor a més dificultat, on l'última prova, la definitiva, és aquella prova en el simulador de vol, on se't sotmet a una sèrie de proves de fallos de motor, a veure com reacciones. Bé, en definitiva, va ser un període estressant, il·lusionant però estressant, i el moment que et diuen, ei, has passat totes les proves, llavors, és clar, has d'esperar el moment màgic d'agafar un bolígraf i signar el teu contracte laboral. I un cop arribes a l'aerolínia, i ja ets oficialment pilot d'aquella casa, reps un entrenament pel tipus d'avió que volaràs, i arriba aquell dia en el qual ja t'assentes dins un avió ple de passatgers. Això sí, que quedi clar, com a copilot, no cal dir-ho, ets el copilot, acabes d'arribar. Bueno, ho recordo amb molta emoció i amb aquell orgull de dir, ei, he passat 11 anys de la meva vida.
1: Aquí arriba la recompensa, eh?
0: Clar, clar, és que hem d'entendre, i això és un missatge per la gent jove que avui en dia ho vol tot amb immediatesa, eh? És que per tenir premi ha d'haver-hi un esforç.
1: Clar, i tant.
0: Això és llei de vida.
1: Quin trajecte va ser, Ramon?
0: El primer vol que vaig fer amb aquesta aerolínia vaig volar de Madrid a París.
2: Mira.
0: I tornar, lògicament.
1: Déu-n'hi-do.
0: Era un vol, anem a dir, curtet.
1: Sí,
0: sí, clar, home, comparat amb ara, no? Ara, clar, tants anys després, l'escenari ha canviat molt.
1: Clar, no començaràs creuant-te el món. Ramon, probablement siguis un dels pilots d'avió més coneguts ara mateix al nostre país, i és que, com dèiem, a banda del teu dia a dia a la cabina de l'avió, també ets molt actiu a les xarxes socials, i a més has escrit aquest llibre, Bienvenidos a bordo, les escribes su comandante. Com és que vas començar a fer contingut a xarxes i per què has decidit escriure el llibre?
0: Home, mira, Gerard, molt senzill. En primer lloc, el tema d'Instagram a xarxes en concret, que és la xarxa on jo tinc més activitat, que també és veritat que tinc un canal de YouTube, etcètera, etcètera, no? Però en qualsevol cas, l'Instagram, que és una xarxa que flueix molt ràpid entre els que publiquem i els seguidors, jo fa escassos 2 anys, només 2 anys, que tenia un compte d'Instagram que potser hi havia 800 seguidors, se m'ocorre un dia fer una publicació de caràcter aeronàutic, estrictament de la meva feina. Ni tan sols apareixia jo la meva cara, sinó que senzillament feia un petit enregistrament de la cabina conforme preparàvem un vol per anar a Santiago de Chile. Bé, en qualsevol cas, té una acceptació molt important aquest vídeo i va fer que el meu Instagram comencés a créixer, de tal manera que jo, lògicament, vaig seguir creant més contingut. I ara, que han passat 2 anys, hem passat d'aquells 800 seguidors a, com tu deies abans, 366.000, el qual és un
1: disparat. Déu-n'hi-do.
0: Ara bé, això ha generat més oportunitats de comunicació, que totes són molt benvingudes. I una d'elles, que per mi ha sigut espectacular,

0: ha sigut l'oportunitat que em va donar Geoplaneta, que és un segell dins del grup Planeta, que l'any 25, al gener de l'any passat, em van enviar un correu electrònic on em convocaven a Barcelona per tenir una reunió. I allà vaig conèixer la meva editora, la Marta, i em va dir, escolti, miri, hem vist el contingut, hem vist com vostè fa les coses, hem vist com vostè les explica, hem vist que té una acceptació important, es veuria en cor de fer-ho tot per escrit? I jo vaig dir immediatament que sí, em va semblar un repte meravellós.
1: I tant.
0: I un any més tard, el gener del 26, complint els termes que jo havia compromès amb ells, vaig presentar tot el manuscrit, vull dir que ja tenim el primer llibre.
1: Ramon, a veure, t'haig de confessar que a mi em fa una por volar. Bueno, tremenda, t'ho imaginaves, no?
2: A mi m'encanta.
1: Som totalment diferents.
2: Sí que fa cosa, hi ha una part de cosa que dius, ai, ai, ai, ai, però a mi m'encanta.
1: Clar, per mi el pitjor moment és enlairar-se, com a moltes altres persones al món els hi passa. I per tu, quin és el moment de més nervis o de més tensió, o no? O vas ben tranquil?
0: A veure, en qualsevol cas, tingueu present que tota fase de vol té les seves característiques. I és evident que no només l'enlairament, Míriam, sinó que l'aterratge són aquelles maniobres on l'avió està més proper al terra.
1: No m'ho diguis, no m'ho diguis.
0: L'enlairament... No, no, a veure...
1: Perquè jo a l'aterratge penso, bueno, com a mínim estem més
2: ja baixem,
1: a prop del terra,
2: ja
1: el cop no serà tan gran.
0: Són maniobres diferents amb les seves, repeteixo, característiques. Clar. Però no cal que us digui, i això sí que m'ho sé molt bé, i és que són maniobres molt controlades en tot moment. M'explico. L'enlairament, quina és la seva particularitat essencial de l'enlairament? I és que, en primer lloc, és quan l'avió més pesa.
1: Clar.
0: Més pesa per què? Perquè està en els seus dipòsits, és on hi ha la quantitat necessària de combustible legal, més les reserves pertinents per desenvolupar un vol. Clar, quan parlem d'aquest primer vol que us anomenava jo per anar a París, doncs potser aquell dia l'avió portava en els dipòsits uns 7.000 quilos de combustible. 7.000 quilos et poden semblar molts, et poden semblar pocs. Si els comparem amb els que avui en dia carrego per fer un vol a Santiago de Chile, et semblaran molt pocs. Per què? Perquè quan jo ara m'alero per anar a Santiago de Chile, que és un vol molt llarg, en els dipòsits del meu avió hi han al voltant d'unes 90 tonelades de combustible. Per tant, tot això, Míriam, s'ha d'enlairar. És evident, ho hem de separar del terra i que comenci a volar. En primer lloc, la màquina és exquisita, la màquina està pensada per volar. Per tant, això no en tenim cap dubte. En segon lloc, els pilots, abans de cada enlairament, tenim previstos tots els possibles escenaris que poguessin arribar a succeir en sentit advers a l'operació. Quan dic advers és... i no t'espantis, Míriam, en el cas, imagina't, molt hipotètic,
1: gràcies,
0: de que en un enlairament jo tinc la ingestió d'un ocell gros en un dels motors,
1: sí,
0: i aquell motor pateix uns danys i l'hem de parar. Bé, hem de tenir molt clar que avui en dia els avions, que la majoria dels avions que volen pel món són de dos motors, també n'hi ha de quatre, però molts són de dos motors, estan perfectament certificats perquè a partir de certa velocitat, a pista, quan l'avió ja s'accelera per enlairar-se, amb un sol motor l'avió pujarà. Si no, els avions bimotors no estarien certificats. Aleshores, amb això vull dir que heu d'estar molt tranquils, perquè ara, a veure, tampoc us donaré una classe de pilotatge, perquè estaríem 4 hores parlant, però senzillament la confiança de que els pilots ho tenim tot previst.
1: Això està clar.
0: En una fase sensible, no perillosa, Míriam, no utilitzem mai la paraula perillosa, perquè un pilot mai se sometrà a situacions perilloses, que a més les coneix.
1: És el primer interessat, també, clar. Que és el primer interessat de que tot surti bé, clar, també és la seva
0: vida. Evidentment, sí, sí. Home, a veure, sempre faig aquesta petita broma, jo estic a dins de l'avió amb vosaltres. Si el Gerard i la Míriam desitgen viatjar, algú els ha de portar, i aquest algú sempre són uns pilots i una tripulació. Per tant, ja ens en guardem prou de que l'operació sigui exquisita en tots els sentits. Per tant, l'enlairament senzillament té unes particularitats, però no és una maniobra perillosa, ni molt menys.
1: Doncs m'has deixat més tranquil·la, Ramon.
2: Sí, home, i tant, i tant.
0: No, això espero.
1: I tant, i tant.
2: Ramon, ens deies que són 28 anys de carrera. D'anècdotes en deus haver viscut...
0: L'aerolínia que volo ara sí, ja en porto més.
2: En són més, per això.
0: Més anys volant, però...
2: Clar, són molts anys,
0: Ja són molts anys.
2: Són moltes hores de vol i suposo que moltes anècdotes. No sé si pots compartir amb nosaltres la que més recordis o la que més t'hagi marcat.
0: Bueno, a veure, tot depèn de quin tipus d'anècdota vulguis.

0: perquè lògicament, si segons quina anècdota us expliqui, resulta que la Míriam tornarà a tenir por a volar. I això és el que jo no voldria. Clar, tinguem present això.
1: La que tu
0: jo
1: vulguis sempre... explicar.
2: La que tu vulguis.
0: No, no, jo... A mi m'agrada més compartir les coses boniques,
1: clar que sí.
0: Però sí que també hem d'assumir que amb una carrera tan llarga volant avions, com bé hem apuntat ara, de més de 28 anys, estadísticament, de tant en tant, tens situacions que són senzillament adverses. Però que també és ben cert que els pilots estem perfectament preparats per fer-hi front. Uh-huh. A nivell de turbulències importants, que sabem que a la turbulència no li passa res a l'avió, per tant, preocupeu-vos només estar lligats en el cinturó i mai us passarà res. Però jo també he tingut emergències en les quals he hagut de fer, doncs, com es veu a les pel·lícules, no? Que salten les màscares d'oxigen i has de fer un descens d'emergència. Bueno, doncs el fas. El fas perquè t'han ensenyat en repetides ocasions què passa i què has de fer en un cas d'una despressurització d'un avió i que per això salta les màscares per protegir els seus ocupants. Clar. I que mai els hi falti oxigen mentre l'avió baixa d'aquelles grans altures fins a una altura que sigui apta pels éssers humans. Per tant, que he viscut un descens d'emergència, que he tingut problemes de fum en un avió, que he tingut emergències mèdiques on sobtadament un passatger es troba malament i afortunadament sempre tenim un metge que ens diu ep, hem de desviar el vol perquè aquesta vida corre perill. Però després també tinc moltes anècdotes boniques en les quals he tingut la gran sort de conèixer els meus passatgers en primera persona, conèixer les seves històries, les seves inquietuds, els seus problemes, les seves il·lusions, que tot això sempre m'ho faig meu. I d'aquesta manera jo desenvolupo una feina on sempre, absolutament sempre, el més important són els ocupants de l'avió i el compromís que jo prenc amb ells per desenvolupar un vol, en primer lloc, sempre segur i per portar-los al destí amb totes les garanties perquè ells puguin dur a terme els seus projectes personals. I, esclar, he conegut una senyora no fa massa, imagineu-vos, una pobra mare que portava 7 anys sense veure el seu fill. Clar, estem parlant de coses molt potents, estem parlant de coses on tu dius no puc fallar. I que quedi clar, que en ocasions el comandant d'un avió, si és necessari, per preservar la seguretat del vol, en ocasions has de prendre la decisió de no desenvolupar el vol. Perquè la seguretat està per sobre de tot.
1: En aquest cas, el passatger no s'ha d'enfadar, si el capità
0: pren
1: aquesta decisió és per algun motiu de pes.
2: El cas d'aquesta mare, segur que el Ramon li va dir t'hi porto volant, no?
0: Sí, efectivament, la vam portar volant de Xile a Barcelona, era Xile a Barcelona, i lògicament, quan vaig arribar a Barcelona, vaig acomiadar d'ella, li vaig desitjar molta sort i que tingués un dia meravellós de poder veure i retrobar-se amb el seu fill 7 anys més tard, que és molt gros.
1: Ramon, parlàvem abans del teu primer dia, del teu primer vol. Com t'imagines que serà l'últim dia, el dia que et jubilis? No sé si tens pensat alguna cosa especial.
0: No hi penso. Míriam, no m'agrada pensar en això perquè no m'hi veig encara. No m'hi veig. Jo, si Déu vol i la salut em funciona bé, que avui per avui és així, em queda encara per davant uns 5 anyets. I el que a mi m'agrada és gaudir el dia a dia. No, i quan, de la mateixa manera que gaudeixo cada vol que faig, procuraré el dia que arribi l'últim, d'aquí 5 anys, gaudir-lo de la mateixa manera, i això sí, sapient que serà l'últim, això és ben cert. Però m'estimo més pensar en com ocuparé la meva vida. Però no tinc cap dubte que serà una vida molt ocupada.
1: Home,
0: perquè si ara, imagineu-vos que ara, que ja em dedico a volar avions cada setmana. A més, he tingut l'encert d'escriure un llibre i de fer tot el que faig a vosaltres a nivell de mitjans de comunicació, tant de televisió, de ràdio, mitjans escrits. Em sento intel·lectualment superocupat i ja dic jo que quan el dia que deixi volar els avions, senzillament gaudiré de més temps per fer això que faig ara amb vosaltres.
2: Oh, i tant. Perfecte. Oh, i tant. Ja ho pots...
0: No, m'il·lusiona molt la comunicació. De veritat, m'encanta la comunicació.
1: Que bé.
2: Ramon, ja per acabar, si et sembla, fem una bateria ràpida de 5-6 preguntes, que em ve molt de gust fer-te. Quin és l'aeroport més maco del món?
0: Més maco del món? Bueno, depèn del que tu consideris per maco.
2: A nivell d'edifici, d'equipaments, allò que aterris i diguis, quin aeroport més maco.
0: Instal·lacions com aeroports potents, els aeroports nord-americans són espectaculars, són molt bèsties, són unes infraestructures molt canyeres. Jo, a veure, quan em vaig formar com a

0: pilot, els aeroports americans ja m'impressionaven en comparat amb el que teníem aquí al país. Però, bueno, estem parlant dels aeroports que belluguen més avions en tot el món.
1: Clar.
0: Per exemple, el número 1 és Atlanta. Clar, són unes infraestructures. Però aquí a Europa tenim un Amsterdam que té 8 pistes. És una animalada. Vull dir que, en si, en el segle XXI, els aeroports en línia general són grans infraestructures que a mi m'al·lucinen, en general tots. Després hi ha el tema paisatge, de que tu arribis a aquell aeroport estigui en un entorn que dius, que guapo, no? Bueno, els que som d'aquí, doncs ens agrada l'aeroport del Prat. Tenim el Mediterrani meravellós, tenim Barcelona que li fa companyia al costat.
2: Sí, sí.
0: A nivell de paisatge és molt guapo l'aeroport del Prat.
1: Doncs amb això ens quedem. Segona pregunta, a quina pista t'agrada més aterrar i quina és la més complicada?
0: Bueno, complicada, us faré una confessió que li he fet moltes vegades. Una pista per si sola no és complicada. La pista no té cap complicació, perquè tu ja la coneixes, coneixes la seva distància d'aterratge i coneixes una sèrie de paràmetres perquè l'aterratge sempre sigui segur.
1: Segur.
0: Igual que l'enlairament, l'aterratge, val? Ara bé, què li passa a una pista quan la meteorologia que l'envolta és complexa? Doncs aleshores, allò és una pista complicada, però no per la pobra pista, que no té cap culpa,
1: sinó perquè condicions.
0: Aleshores, us ho posaré molt fàcil. Dies 20, 21, 22 de gener de l'any 2020, just abans de la pandèmia.
2: Sí.
0: Tempesta, glòria a Catalunya.
2: Sí.
0: Allò va ser espantós.
2: Sí, sí.
0: Allò és la pitjor nit, perquè era, va ser de nit quan jo vaig arribar al Prat aquell dia al vespre, la pitjor nit que recordo amb els últims 40 anys que porto volant.
2: Déu-n'hi-do.
0: Per tant, era l'aeroport del Prat, que sembla que l'aeroport del Prat no pot tenir cap complicació. Doncs aquell dia la meteorologia era tan radicalment adversa que, bueno, vam al·lucinar tots plegats. Jo el primer i era el comandant.
1: Déu-n'hi-do. País o ciutat que més t'agrada i la que menys?
0: Bueno, aviam. Jo vaig a molts llocs. Hi ha països on, tristament, la vida humana té un valor molt baix. Són països pobres, països que, bé, poden ser molt perillosos, i per tant, doncs, anem a dir que no els gaudeixes. Jo arribo a hotels en els quals us diria que pràcticament tinc prohibit abandonar l'hotel. Per precaució, per seguretat. I si ho faig, haig de prendre moltes mesures. Me'n vaig a sopar a un restaurant que hi aniria tranquil·lament a peu si fos a Barcelona, i en canvi m'ha de recollir una furgoneta a porta d'hotel i portar-me a porta de restaurant i a l'inrevés. Parlo de casos que jo he viscut, com és a Caracas, com és a Guatemala, que dius, vés amb compte. No se t'ocorreix sortir un rellotge a la munyeca, perquè tindràs problemes segur. Per tant, has de vigilar. I després, hi ha altres països que són més agraïts, que tenen una gastronomia estupenda i que els gaudeixes més, que tens museus, que tens moltes activitats per dur a terme, però també us haig de dir que moltes vegades, jo, la majoria de les vegades, estic en un destí 24 hores, per tant, tampoc tinc temps de fer turisme.
1: Clar.
0: Val? Per tant, hi ha molts perfils de ciutats i països. Jo m'agrada variar, però assumint els riscos que corro quan vaig als llocs.
2: Doncs Ramon Vallès, només et diré una cosa. La propera vegada que viatgi intentaré informar-me a veure si ets tu el pilot, perquè m'has deixat molt tranquil·la.
1: Estaria molt bé.
2: I així seria un punt a favor per volar, Pilot
0: d'avió... Míriam, estic a disposició.
2: Home, no m'ho diguis això. Pilot d'avió, divulgador i autor del llibre Bienvenidos a bordo, les escribe su comandante. De veritat, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres. Ha estat un veritable plaer.
0: El plaer ha sigut meu, us desitjo un bon dia a vosaltres i a tots els nostres oients. Que vagi bé, una abraçada.
3: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
4: Arriba als cinemes, Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
5: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
4: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
1: La ràdio que et mereixes. Amb Robert Calvo.
6: Aquest home que tenim ara a la peixera, que acaba d'arribar amb Víctor Lozano i Nieto, que està preparant el seu informatiu d'aquí, que arribarà d'aquí una estona...
2: Arriba perquè sap que li espera.
6: En el marc del Notícies Migdia, ha vingut perquè li ha dit Lozano, vamos contigo. I llavors ell ja sap que ha de parlar les orelles. Jo no sé dimarts què li va passar a aquest home.
2: Bueno, cada dia li passen coses.
6: Sí, però dimarts especialment...

0: Vam tenir un guió una mica fluix, jo crec.
1: Hola.
0: No, no passa res.
2: Perquè a vegades no hi ha...
3: Fluix a nivell de sense massa contingut.
0: Sí, a nivell de que no havia contingut esportiu.
2: La qualitat és exquisita.
0: Però el millor de tot és que si ets un geni de la ràdio com ell és, ets capaç de fer això.
4: Mira, lo primero, datos personales.
5: El nombre y apellidos.
2: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
6: Què tal? Bon dia.
7: Oh, qué miedo.
6: Estem a dimarts, tu, oye.
2: Ja està, la setmana està feta.
6: Ya estoy ya de jugar mar viernes, no sé, una cosa rara.
7: ¿Qué te pasa?
2: Ens farà el sal aquesta setmana?
6: No, jo va, tota la setmana aquí. El Mónaco, és un equip que juga a la Lliga Francesa.
7: No me digas.
6: A la Ligue 1. A la Ligue 1.
7: Un home de França.
2: A la què?
8: ¿Qué dice usted?
6: Ligue 1, es diu així, la Lliga, sí, la Lliga Francesa.
9: Yo lo suelto. Y cuela y si no me la pela.
6: Té un jugador que estava cedit pel Barça.
10: Muy bonito, me gusta.
6: Ensumane Fati.
11: Ahora me ha venido tu cara.
6: Pel que fa a la Minyamal, sense novetats, evoluciona bé de la lesió i fins i tot no es descarta que estigui a punt per debutar amb la selecció espanyola en el primer partit. Serà contra Cap Verd el 15 de juny.
7: Ya no nos queda nada. Nos queda un empujoncito y ya está.
6: No queda res. No queda res. Bueno, un mes i pico, no, encara. Ah, no, no, no, 2 de juny. Sí, no, que sí, va, 2 setmanes. Madre mía.
4: Madre mía, qué pedra.
2: D'aquí res vacances, Víctor.
6: D'aquí res ja la revetlla de Sant Joan. Ja saps el que faràs?
2: El de Nadal.
6: Quedar-te a casa. Com...
2: menjar coca i tirar petards.
12: Mira que ara tinc d'alegria.
6: Pues a mi no m'agraden els petards, que ho sàpigues.
13: Porque te den por culo dos veces.
6: Mira, dilema pel programa.
2: Que tens pocs continguts d'esports avui, que m'estàs allargant
6: aquí. Petards o no petards?
8: Tu eres bueno, tio.
6: Per favor, ha d'existir una llei que aboleixi aquesta... praxis terrible i dolenta per part de l'ésser humà, sí o no?
14: Això és gravíssim, eh?
6: Pito, sí, Antonio, Catela i Gauna, em sembla una pel·lícula d'Ozores, no, és els golejadors d'ahir del Barça.
15: Estoy rodeado de locos!
2: Aquesta secció ha estat un despropòsit total.
6: Sí, no, l'he volgut donar...
2: Una mica.
6: Però s'ha informat i la gent de la ciutat està plenament informada. I jo sé que els nostres oients i les nostres oients estaven molt pendents d'escoltar Antonio Pérez, que va marcar un gol ahir contra el Valdepeñas i sabem que el Barça avui tenia un partit de bàsquet.
2: No s'avisa en un altre igual.
16: Eso no se le ocurre nada más que a un geni. Eres genial, no hay nadie como tú.
2: Bravo, bravo. Gran Víctor Lozano.
6: Bravo,
2: si no fos per ell, aquesta secció no existiria.
0: I tens un dilema.
2: Tens un dilema, Petar sí o no?
0: Petar sí o petar no.
2: Quan s'apropi a...
17: Això porta molt lío, eh?
2: Quan s'apropi Sant Joan, doncs mira.
0: D'aquí 15 dies.
17: Això té molt lío.
2: Però té moltes aristes, aquest dilema.
17: Sí, sí, sí.
0: Això passava dimarts i dijous... Atenció, una història d'amor.
18: No hi ha gaire salons que estiguin gairebé 30 anys innovant. I ens sentim més joves que mai.
19: La joventut està preparadíssima.
18: I nosaltres també.
13: Llavors jo jaja, i llavors tu jiji.
18: I estarem aquí l'any que ve.
9: Que bonito.
1: També volem agrair a la ràdio especialment.
4: Visca l'amor.
1: Abans estàvem parlant, abans d'entrar en antena en directe, estàvem dient ens encanta la ràdio. Perquè és un mitjà de comunicació que transporta tot això. És tu bona companyera, la ràdio. Per tant, jo també donar-vos les gràcies.
5: Gràcies, gràcies i gràcies.
1: Per aquest servei públic, per aquest servei a tota la societat relacionat amb un tema tan especial com és el de la logística.
5: M'encanta, m'encanta.
18: Tots els oients ara mateix que ens estan sentint, doncs que els animem a que vinguin.
2: Si tu me dices bé,
18: gràcies a vosaltres per venir, Blanca Soriguer, Pere Navarro. Ja sabeu que la ciutat és casa vostra, així que com vulgueu.
1: Moltíssimes gràcies.
18: M'emociono.
1: I s'ho passaran bé.
5: Hay una història, però jo no és una història d'amor. Para mi.
2: Doncs mira, jo... vam estar molt agraïts a les paraules, sempre. Sobretot a Pere Navarro, també de Blanca Soriguer, perquè va deixar la ràdio. Vamos,
0: deixar la ràdio pels
2: com núvols. Es mereix,
17: jo,
2: com
17: jo,
2: es mereix.
17: Jo crec que Diango deu tenir uns ingressos d'SGAE d'aquest programa.
2: Sí, sí. Perquè... Gerard, i la novetat que ens avançava la Blanca Soriguer, és que el 2027 el CIL es transformarà per convertir-se en el Saló de la Innovació Logística. Aquesta era la paraula clau que ens va deixar acabar.
0: Els petits canvis són poderosos.
2: Totalment, i nosaltres hi serem l'any que ve, si Déu vol, al CIL 2027.
11: Orgull de L, orgull de G,
7: orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
8: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBT.

0: Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una ganga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslaganga.com.
1: Todos pasamos más tiempo eligiendo una película que viéndola. Bueno, todos, todos, no. Porque con Kinótico siempre sabrás qué ver. David Martos te trae las mejores recomendaciones de series y cine en Kinótico. Para que dejes el mando tranquilo y estés al tanto de los estrenos, del cine clásico y de todas las series que quieras. La actualidad cinematográfica está en Kinótico. El programa de cine, series, industria y cultura audiovisual de Onda Cero. Todos los miércoles a la 1:30 de la madrugada, Kinótico con David Martos. Onda Cero, tu radio.
2: Si tirar un papel a la papelera se convierte en la canasta de tu vida, si pegas patadas de rabona a las latas de refresco,
3: ¡gol! ¡Gol!
2: Si en la clase de spinning te crees el rey de la montaña, este es tu programa. Radio Estadio Noche, con Rocío Martínez y Edu Pidal. Actualidad deportiva, entrevistas, debates y el mejor análisis. De lunes a viernes a las 11:30 de la noche y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio. ¿Y para los que hacemos vuelta rápida?
4: La brúixola amb Lola Sorribas.
5: Tenir un gos és una decisió que comporta molta responsabilitat. Ja ho saben, quan som petits, sovint només en veiem la part divertida i insistim als pares perquè ens deixin tenir-ne un. Però amb el temps entenem que conviure amb un gos va molt més enllà. Però avui necessitem algú que ens sàpiga molt més del que en aquest cas nosaltres puguem aportar, perquè el que volem és entendre com hem d'acompanyar i d'educar els nostres companys peluts.
6: Per exemple, quan un gos reacciona a un altre gos o a una persona, no és que s'estigui portant malament com a tal, sinó que realment està sentint por, inseguretat, i és la forma que ell té d'expressar escolta, no t'apropis més, no? Però aquí ens estem deixant per què ho està fent, què està sentint. Realment no està necessitant un tros de menjar perquè ho faci bé, sinó està necessitant acompanyament.
4: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
7: Oye, control, ¿podemos programar La Rosa de los Vientos para el jueves por la mañana? Es que María de Cáceres tiene cita en la ITV y bueno, es que va para largo.
1: Con Onda Cero, la programación la decides tú. Entra en nuestra web o app y escucha lo que quieras, cuando quieras. Onda Cero, tu radio.

0: Fa uns anys, només els més entesos s'haurien atrevit a dir, sense dubtar, que aquest so que ara escolten és un violoncel. I és que tradicionalment s'ha entès com un instrument d'equip pensat per aportar un color melòdic concret dins d'un conjunt molt més ampli.
1: Exacte, a les orquestres, encara avui el violoncel té sovint un paper de reforç a mig camí entre la base rítmica i la veu melòdica. I sí, hi ha recitals de violoncel des de fa molt temps, però fins fa relativament poc era difícil entrar a un club de jazz i trobar-hi un violoncel·lista sol a l'escenari. Avui, però, tenim la sort de parlar amb el Mathieu Saglio, un artista que això ho

0: Doncs això que acaben d'escoltar és Les Nuages, no sé si ho he pronunciat bé, Matías, sí?
1: Sí, muy bien, muy bien.
0: Moltíssimes gràcies, quina delícia escoltar-te, de veritat, i veure't també, eh? Per això també animem a totes aquelles persones que vulguin a veure aquest concert el dia 17 de febrer a la sala Jamboree, perquè és increïble com tota aquesta sonoritat l'ha fet ell només aquí davant
1: Sí,
0: nostre amb...
1: anava pitjant uns pedals i s'anaven creant capes i això semblava una orquestra de 4 o 5 integrants. És realment màgic.
0: Matié, moltíssimes gràcies per estar aquesta tarda aquí amb nosaltres a la Brúixola, per explicar-nos també la teva història i molts èxits, de veritat, una abraçada.
1: Muchísimas gracias.
2: Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
3: ¿Contento?
4: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Vente a la Mutua y todos contentos.
4: Condiciones en mutua.es.
5: ¡Ay, mi madre el bicho! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con zinc mantiene la testosterona. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
6: Tu alarma Verisur ha sido conectada.
7: Esto es lo que suena en tu casa cuando te protege el líder mundial en alarmas. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países y con más de 35 años de experiencia, que desarrolla tecnología propia y exclusiva.

0: exclusiva para anticiparse al peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
1: Verisur.
2: ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
1: Parece sencillo, pero se tarda meses.
2: ¿Cómo?
1: Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
3: ¡Onda Cero!
4: La ciutat. De dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Frank.
5: I és que a Onda Cero tenim un vincle molt especial amb vostè perquè és d'alguna manera part de nosaltres. Expliqui'ns aquell encàrrec com va anar.
6: No sé, li vas donar voltes i Cero és un número molt màgic. Tots nosaltres hem nascut d'un moment Cero, que és el Big Bang, on no n'hi havia res. Cero, cero de ràdio. O sea, és com wow. I Onda Cero és com una ràdio que es comença de pam, de cero, no?
4: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.

0: Enseguida empecé a llamar a expertos juristas, incluidos ex magistrados del Supremo, cosa que no solemos hacer porque al final una sentencia ya, pues se supone que explicando sus fundamentos ya puedes explicar a los lectores en qué se basa, pero esta era tan incomprensible que hubo muchísimos que aceptaron hablar, muchos de ellos con nombre y apellidos, para decir que esto era una sentencia insostenible. Y luego lo que se produjo también es bueno, que los lectores se lanzaron sobre esa noticia, la compartieron muchísimo, y muchísimas personas, más de medio millón, de personas leyeron esa noticia, y lo cual nos hizo ver que cualquier persona compartía un poco lo que era evidente, ¿no? Que era una sentencia injustificable.
1: Por cierto.
2: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
3: Hola, hola, molt bon vespre a tothom. Fins les 10 en punt, edició especial de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest dimecres 24 de juny de 2026, amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, sota la direcció de l'Alfredo Martínez, amb el Víctor Rozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià, la redacció i producció, amb el gran Fran Villar al capdavant del control tècnic. Escoltem tot seguit un recull de les entrevistes més destacades dels darrers programes.
4: Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
5: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: Vente a la Mutua y todos contentos.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: Minutos de descuento. Mantén tu vigor con Energisil. Energisil con maca mantiene tu deseo sexual hasta el final. Energía masculina. Energisil vigor.
7: Este verano la gran pregunta es...
8: ¿híbrido o eléctrico?
7: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
3: Han jugat totes les finals de Lliga des que existeixen com a club i acaben de guanyar el seu 11è títol de campiones. L'han conquerit a València, a casa del rival, l'únic equip que ha pogut fer-li punts tant en temporada regular com a la gran final. La resta de rivals les han deixat a zero. Són les Barberà Rookies, l'equip hegemònic al futbol americà femení al nostre país. El seu entrenador és el Roger Montoliu. Monto, hola, bona nit.
9: Hola, bona nit, què tal?
3: Perquè de Montoliu ve Monto.
9: Sí, bueno, sí, sí.
3: Des de quan? Al col·le, potser? No.
9: No, des del futbol americà, perquè el meu pare ja jugava això i monto, monto, monto, pues tothom monto.
3: Ostres, què vol? Teu pare ja hi jugava futbol americà aquí, al nostre país? Sí. Quan? A on?
9: Doncs fa ara, no sé dir-te, 20 i pico d'anys,
3: sí,
9: quasi 30 potser, i jugava un equip que es deia Barcelona Boxers,
3: sí,
9: que
3: hombre, ja no existeix. Sí, hombre, on jugava el Luis Jones, que ara és comentarista a la Dazón.
9: Correcte.
3: Sí, que era de running back, sí, home, sí.
9: Tenim eren companys. Eren
3: tenim companys. Una edat, el teu pare, el Luis i jo. Eh? Escolta'm, Roger, nou títol davant les València Firebots, assolit al Campoval de Picanya en una final inèdita des de 2019, aleshores amb victòria valenciana, i final aquesta d'enguany d'infart, amb empat de les catalanes al temps reglamentari, el darrer sospir amb touchdown d'Alba Izquierdo i amb el definitiu també de l'Alba a la pròrroga, després que les teves jugadores haguessin recuperat un fumble en defensa per esdevenir la Izquierdo, lògicament la MVP del partit, i per donar l'11è títol de Lliga a les Vallesanes. Els qui van veure el partit, abans es deia dicen las cròniques, parlen d'intensitat extrema, igualtat absoluta, joc espectacular i tensió i emoció fins al darrer instant. És una bona descripció del que va succeir?
9: Sí. La veritat és que molt bona descripció del partit. Va ser molt xulo, va ser molt maco, i a la gent que li agrada aquest esport va gaudir molt, va gaudir molt.
3: D'aquells que fan afició, eh?
9: Sí.
3: Picanya total... està a prop de València?
9: Perdona?
3: Picanya està a prop de València?
9: Ostres, ni idea.
3: Ah, vale. Tu vas anar allà amb l'autobús i ja, i a jugar.
9: Sí, nosaltres, jo vaig baixar amb el cotxe i ja vam arribar.

0: Allà i a jugar directament.
1: Molt bé. Per qui se'ls sorprengui de que el futbol americà elles també hi juguin, val a dir que la Lliga Nacional de Futbol Americà la composen 7 equips, a més de Rookies i de Firebirds, les finalistes d'enguany, dos més d'equips catalans, Pioners d'Hospitalet i Búfals de Poblenou, un d'Aragó, les Zaragoza Hurricanes, un de Madrid, les Osses de Ribas, Madrid, i un d'Andalús, les Valquíries de Cenes de la Vega, que està a prop de la província de Granada. El format de competició, si no em corregeixes, és un partit amb cada rival i directament a semifinal, la primera contra la quarta i la segona contra la tercera, no?
0: Correcte, correcte.
1: Tot a
0: Aquest any,
1: partit
0: com...
1: únic.
0: Sí, aquest any, com per desgràcia vam perdre un equip de Madrid, que havien, justament portaven uns quants anys sent un gran equip a la Lliga i sent campiones, van passar de dos grups que hi havia abans a una fase regular conjunta.
1: Desplaçaments no propers a alguns, eh? És a dir, clar, anar a Granada, ostres, no ha de ser fàcil, eh?
0: No, però la veritat que són viatges que fan equip.
1: Ja, yeah.
0: No és fàcil, però ho gaudeixes perquè, bueno, amb les noies tu passes molt bé, fas equip, ens coneixem millor, encara que ja són un equip que es coneixen força, però fa molta pinya fer aquest tipus de viatges. És una miqueta fotut a nivell físic i econòmic, perquè cada jugadora pues, ha de pagar les seves despeses per anar-hi, però està molt xulo.
1: Les jugadores paguen les despeses, vol dir el viatge d'autobús, més la manutenció, el bocata de turno, etc etc.
0: Sí, sí que és veritat que Rookies col·labora amb una part de l'hotel, però generalment aquest esport, la veritat que el CD tan minoritari, encara que cada cop està creixent més, bueno, molts jugadors i jugadores pues, es costegen les seves despeses.
1: I també les equipacions, el casc, les ombreres, les proteccions, ho dic perquè qui et parla va fer pinitos als Búfals de Poblenou quan els dinosaures anaven per les voreres i aleshores teníem que rascar-nos la butxaca per tota l'equipació. Ara també?
0: Sí, sí, sí. Sí que és veritat que, per exemple, en quasi tots els clubs hi ha material de club, de casc i corassa, i que per un petit joguet el donen, encara que el primer any és totalment gratuït, perquè entenen que el primer any doncs, no tothom s'ha de comprar un casc, però després te'l lloguen per un petit preu, que al final el que serveix aquest lloguer és per anar renovant i comprant més material, perquè quan vingui gent tingui material per poder entrenar sense haver de gastar-se de primeres la gran quantitat que costa comprar un casc i una corassa.
1: Coses que criden l'atenció, si més no a mi, del futbol americà femení. Roger, primer, a la nostra lliga femenina juguen 7 jugadores en cada formació, a diferència dels 11 del futbol americà masculí. És correcte?
0: Sí, totalment.
1: Per què?
0: Bueno, perquè, per desgràcia, els equips femenins no tenen la quantitat de gent per jugar a futbol 11. De fet, abans es jugava, es va aconseguir fa uns quants anys que jo no hi participava a jugar 9, però realment va acabar passant a 7 perquè els equips tenien molta falta de jugadores.
1: Clar, perquè estem parlant de plantilles del voltant dels 16 jugadores, 16, 15, 17...
0: Sí, inclús menys, en equips que potser en tenen menys.
1: Mare meva. Depèn. Per tant, entenc que moltes han de jugar en atac, en defensa i en equips especials.
0: Sí, bueno, el fet de fer futbol 7, no hi ha equips especials. Només hi ha atac i defensa. Quan
1: Correcte.
0: Arriba el quart down, decideixes si la jugues i els hi tornes la pilota, si no aconsegueixes el primer down, a l'equip rival en aquell mateix joc, o declinar i que elles comencin a la seva llarga 15.
1: Ah, vale. És a dir, que hi ha adaptació també de regles.
0: Sí, correcte.
1: I el temps de joc i la resta de regles, entenc que són les mateixes que els nois?
0: No, el temps de joc és menys, per desgràcia.
1: Sí.
0: De fet, ja, jo personalment ja porto un temps que se'm fan curts els partits de noies, perquè són a 8 minuts, i no a 12, que són els del futbol 11. Tampoc crec que faci falta fer-ho a 12, però potser sí que estaria bé pujar-ho a 10.
1: Un terme mig, eh? 4, sí. 4 quarts de 8 minuts al futbol americà femení, eh?
0: Sí.
1: Vale. Quants entrenaments setmanals dirigeixes en temporada? Ho dic perquè... amb un nombre tan minvat de components, més la càrrega física dels partits, més les possibles lesions, no sé si queda per molts entrenaments.
0: Pues la veritat és que nosaltres entrenem 3 dies a la setmana.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, de 8 a 10.
1: De la nit.
0: Sí.
1: Correcte.
0: I, bueno, crec que

0: al final del dia moltes vegades inclús ens falta temps, no? Perquè voldries fer tantes coses i bueno, és un esport que té una càrrega tàctica molt complexa i s'han de treballar moltes coses i a vegades doncs, bueno, hi ha un dia que et pot sobrar una miqueta de temps perquè has anat per feina, però hi ha altres que dius, ostres, em faltaria temps per fer això.
1: Ja, amb 7 equips i un sol partit entre cada un dels 7, entenc que la temporada és curta. De quan a quan es juga?
0: Doncs vam començar jugant al gener, a principis de gener, i vam acabar l'altre dia.
1: Bueno, i ara descansar i fins al gener que ve?
0: Bueno, nosaltres és que comencem la temporada a l'octubre. Ja comencem pretemporada ja.
1: Vale, pretemporada, correcte. I mentre l'entrenador què fa? Fa scouting? I si fa scouting, on el fa?
0: Aquest temps de parón.
1: A l'off-season, sí.
0: Bueno, la veritat que jo, personalment, de primeres descanso una miqueta, perquè 3 dies a setmana són molts dies. I a part també porto altres equips i d'altres modalitats i al final són molts dies entrenant i m'ho prenc una miqueta de relax. Però la veritat que vas mirant coses, vas preparant coses per la següent temporada, però al tenir tant de temps a l'octubre per començar, ja a l'octubre comences a veure-ho tot. Tampoc estàs molt preocupat durant l'any.
1: D'on surt el material humà? Em perdó per l'expressió, que és una mica així artificial. Sí. Però apareixen o les aneu a buscar? Torno al neolític. Jo recordo estar a la facultat i posar cartells. Qui vulgui a les parets, qui vulgui apuntar-se al futbol americà, que vingui al Poblenou i pregunti pels búfals. Com ho feu vosaltres en allà, a les Barberà Rookies?
0: Bueno, sí que és veritat que ara ha passat una miqueta de temps i encara segueix fent això, però ara ja es tira més per les xarxes socials.
1: Ah, bueno, claro.
0: I ara ja, pues, fem publicacions a les xarxes socials, pagues publicitat, fas cartells expressament per noies. Sí que és veritat que molt bé del boca a boca, de pues, festes majors, les noies que no tenen cap tipus de vergonya, pues, veuen una noia i l'enganxen. Escolta, vine a provar, tal, no sé què. Llavors, pues, si volen i veiem que hi ha interès, es fan, bueno, entrenaments durant l'off-season, que s'encarrega bastant la meva companya i jugadora, Mònica, que fa d'entrenadora i jugadora, és una crack, i en aquest sentit ella ho gestiona molt bé, i bueno, així, mica en mica, pues, anem traient gent.
1: Quan m'has dit allò de la festa major, era una forma de parlar, o és literalment així, que també a la festa major heu captat jugadores?
0: A la festa major hem captat jugadors.
1: Oh, que bo, sí, sí, sí. Que bo, que bo. Escolta, la majoria de les jugadores són nacionals. No com, per exemple, la masculina, on hi ha sempre 3, 4 estrangers, algun nord-americà, algun canadenc, algun suec, generalment ocupant llocs força importants al terreny de joc.
0: No, aquí no tenim el que tu comentes són imports, no? En aquest sentit que normalment, pues, els contracten o els porten a canvi de viure experiència, X, el que sigui. Nosaltres no tenim d'això, nosaltres juguem amb la gent que ens ve, gent d'aquí, que pot tindre o no la nacionalitat, però venen com pots anar tu a preguntar per jugar en un equip normal i corrent, no és que jo et fitxi.
1: Ja. I en el femení, les posicions claus són les mateixes que també són clau en el masculí o no?
0: Sí, al final l'esport, encara que variï, és el mateix. Necessites... Bueno, és que... Són claus moltes posicions, però per mi és que és un esport on tothom és clau.
1: Ja, és veritat.
0: Llavors, necessites un cubi, necessites una línia, necessites una receptora, necessites una corner, necessites una linebacker, necessites de tothom perquè és un esport d'equip realment.
1: Val a dir que poca broma amb el futbol femení, qui ens estigui escoltant, el futbol americà femení al nostre país, perquè la selecció espanyola és la vigent campiona d'Europa, ho va guanyar el 2024 i té opcions de repetir títol, és a dir, que estem parlant, Roger, d'elit continental també.
0: Sí, la veritat que Espanya està tenint un gran nivell femení. Jo, abans de ser entrenador de les rookies, era àrbitre també i arbitrava molt de femení. I jo, en els últims 7 anys, els partits més divertits que he vist de futbol americà han sigut femenins.
1: Ah, carai. I ho passa un pitjor com a àrbitre arbitrant a nois o a noies? És a dir, qui són més honestos? No sé si m'explico.
0: Les noies.
1: Les noies, eh?
0: Noies, les noies.
1: Ah, carai.
0: Les noies.
1: Ah, carai.
0: Encara que...
1: Amb diferència, eh?
0: Sí, sí.

0: jo em quedaria abans amb un partit de noies que amb un partit de nois. A mi, a més, és que m'ho passo millor, evitant noies. M'agrada més el futbol que veig.
1: Caram. Com a espectador, també?
0: Sí, jo gaudeixo molt. Jo gaudeixo molt veient els partits. Jo he anat, quan no era entrenador, jo he anat a veure a rookies jugar, perquè m'ha agradat. I jo tinc amics que ens venen a veure del mundillo i que els agrada i s'ho passen bé.
1: Escolta, i com apareix el Roger Montoliu d'entrenador de futbol americà femení?
0: Bueno, jo és que al club on hi era abans ja portava femení de flag, que és la modalitat sense contacte, i bueno, ja ens coneixem tots, parlàvem amb la Mònica, molta tal, i jo vaig deixar aquell club i jo li vaig dir, escolta, a mi m'agradaria ajudar-vos, tal, i ella em va dir que clar, que cap problema, que no tenien entrenador en aquell moment i que endavant.
1: Acabo. Des de que existiu com a secció, com a club femení, perquè el club Barbara Rookies també és club de futbol americà masculí, sempre totes les finals de Lliga jugades, 16 de 16, 11 títols en aquestes 16 aparicions. I si algun any no sou a la final?
0: Bueno, jo crec que...
1: Esteu preparats per aquest moment?
0: La veritat que no ho sé, yeah. Perquè sí que és veritat que jo porto dues temporades només amb les rookies, tota aquesta feina que ve d'abans ve de persones com en Roberto, el Marcelo i d'altres entrenadors que han tingut elles i de les pròpies noies, perquè elles mateixes, la veritat que són unes cracs, porten molts anys jugant això, i jo crec que arribarà un moment que potser no, però perquè també ha d'haver-hi un canvi generacional i potser hi ha gent que començarà a deixar o el que sigui, i a lo millor cada cop costarà més, perquè sí que és veritat que jo crec que no tenim suficient gent jove com per fer aquest relevo.
1: Sí, relleu.
0: Relleu, exacte, perdó. Sí que en tenim, però no les suficients. No sé si m'explico.
1: Perfectament.
0: En tenim joves que són molt bones, que aquest any han començat a jugar en posicions diferents, per necessitat, perquè bueno, doncs ha anat una de les veteranes i entra ella i juga allà. Però bueno, jo crec que en aquest moment doncs veurem fins on arriba i està clar que Rookies no deixarà de lluitar, sigui amb relleu o sense relleu, per ser-hi a una final.
1: Una dinastia, domini aclaparador al panorama nacional i base d'una selecció nacional que és referència europea. Són les Barberà Rookies, com deia l'anunci aquell antic de llenties i de fabada, un altre cop a una final, un altre cop campiones, campiones de Lliga. Doncs que sigui per molts anys amb salut, sense lesions, si pot ser, i amb molt d'èxit, Roger Montoliu, coach, i gràcies per atendre'ns.
0: Moltes gràcies a vosaltres i donar visibilitat a l'esport i més a l'esport femení.
1: Una abraçada, Roger.
0: Una abraçada, que vagi molt bé.
2: La tecnología alemana es sinónimo de excelencia y en Neumáticos Continental esa excelencia se traduce en seguridad. Disfruta de un control absoluto y una fiabilidad que solo la calidad alemana puede darte. Elige Neumáticos Continental. Tu seguridad, nuestra prioridad.
3: Tiri, tiri, tiri. Hoy en Onda Cero traemos una fórmula que junta dos seguros.
4: Sí, tipo directo. La fórmula coche-casa de línea directa que te hará ahorrar directamente. Y está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
3: Si es que con una aseguradora así, todo es buena onda.
4: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
6: Da igual dónde estés.
7: Da igual cómo lo vivas.
8: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
9: En la misma jugada.
10: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
11: Cuando todo eso llega.
10: Entonces sí. Entonces somos uno.
12: Somos uno.
13: Somos uno.
14: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
15: A la brújula de Radio Estadio, els quatre gats. Víctor Llucià.
16: Un boxejador anomenat la fletxa del Guinardó, l'Eduardo Romero, en caiguda lliure, un entorn que li és hostil i una sèrie d'esdeveniments sorprenents que inclouen corrupció policial, baralles il·legals i organitzacions mafioses. D'aquí parteix Flota com una papallona, una novel·la negra de l'editorial Delicte, escrita pel periodista i escriptor Jordi Cervera. Benvingut als Quatre Gats. Què tal? Molt bona nit, Jordi.
7: Hola, Víctor. Bona nit. Gràcies.
16: Primer de tot, deixa'm confirmar una dada, perquè aquest és el teu llibre número 100?
7: Sí, aquest és el 100.
16: Però com pot ser 100?
7: Bueno, anant escrivint, hi ha alguns que, clar, és molt variat, no s'ha de mirar com 100 novel·les, sinó que aquí hi ha llibres infantils, hi ha sèries de llibres infantils, hi ha llibres de poesia, hi ha una mica de tot, no? Però sí, és el títol número 100.
16: Entenc que fa una mica d'il·lusió, no?, aquest número
7: rodó. Sí, és una cosa així que fa una mica de vertigen a vegades, no?, que no hi penses arribar-hi, però sí que quan hi arribes dius, ostres, caram, no?
16: No, i a veure, pels que no coneguin el Jordi Cervera, ha guanyat més de 30 premis de periodisme, de narrativa, de poesia. És veritat que has tocat una mica tots els pals, no? Novel·la negra, poesia, assajos, literatura infantil i juvenil. No sé amb quina etiqueta o si t'agrada alguna més que d'altres o amb quina trobes més còmoda.
7: El que passa és que, clar, com que la meva feina és ser periodista, llavors, que jo em guanyava la vida fent de periodista, llavors la literatura et permet això, anar provant coses, anar posant a prova, anar intentant, ara vaig a provar de fer això, ara provaré de fer allò, i com que no tens tampoc el neguit de que hagi de sortir bé per força, sinó que
16: ho
7: pots anar provant,
16: de...
7: Llavors, clar, la llibertat és més ampla i, per tant, et pots moure amb més comoditat, no?
16: I has anat fent una mica això, no? Tastant una mica
7: de tots
16: els pals.
7: Sí, anat provant una mica allò, el que em venia de gust fer en cada moment, doncs ho fas i ho proves de fer a veure què passa, no?
16: Parlem ara del llibre, de Flota com una papallona. El títol crec que està una mica retallat, no? És una frase de qui consideres el més gran de tots els temps, el boxejador més gran de tots els temps, que és Muhammad Ali.
7: Sí, és que a nivell de disseny de la portada no hi cabia.
16: Clar,
7: llavors hauria sigut excessiu. Llavors el que vam fer va ser el recurs dels tres punts suspensius per deixar-la oberta. No? És a dir, flota com una papallona, pica com una abella.
16: La frase es completaria amb les seves mans no poden arribar a allò que els seus ulls no poden veure. És una frase,
7: Exacte. Com sí. Diem,
16: en aquell moment Cassius Clay, només 22 anys, tenia aleshores... I era just abans de proclamar-se campió dels pesos pesants. Després es canviaria el nom, evidentment, a Muhammad Ali. No és l'única referència, no, Ali? De fet, cada capítol del llibre ve encapçalat per una frase que se li atribueix.
7: Sí, perfecte. Perquè a mi és un boxejador que m'agradava. Jo havia vist per la tele quan els donaven les altres hores de la matinada. Jo era ben petit, però mirava aquests combats i els veia. I és un personatge que sempre m'ha interessat, no? Perquè era un boxejador molt atípic, que en la seva època era un boques, era un provocador, aquestes frases les deia per crispar el contrari, per posar-lo nerviós, per fer-li perdre els nervis, però amb el temps, ell mateix, la vida que ha portat després de retirar-se de la boxa, dedicant-se molt a la solidaritat, la malaltia que va tenir de l'Alzheimer, etcètera, etcètera, ha convertit aquestes frases que en la seva època eren pura provocació en quasi frases d'autoajuda, que podien colar perfectament com un llibre d'autoajuda avui en dia. No? I a mi aquest canvi del personatge sempre m'ha interessat molt, a banda que m'interessava molt també com era quan era boxejador. No?
16: Va ser una inspiració, no? Entenc, Ali, durant la teva joventut.
7: Bueno, si més no l'havia vist, jo l'havia vist boxejar, llavors era un personatge curiós, no?, que es va negar a anar a la guerra al Vietnam, li van treure el títol per no anar a la guerra al Vietnam, vull dir que era un personatge que trencava molt l'estereotip aquell del boxejador típic de pesos pesants, no?, que era una mole que quan picava et tombava, però clar, la gràcia d'ell era que era prou àgil com perquè no el tombessin, no?, llavors qui picava o qui acostumava a picar era ell, no?, que tenia aquesta gràcia.
16: Ara parlaves de que veies els combats, a tu sempre t'ha agradat la boxa o més abans o des de quan més o menys t'ha interessat aquest esport?
7: M'ha interessat des de petit, perquè de petit veia aquests combats, veia també clar, les coses aquestes grans que arribaven dels Estats Units, o que sigui el concert de l'Elvis a Hawaii, o la presumpta arribada de l'home a la Lluna, aquesta mena de coses que passaven, no? Però sí que és cert que quan jo era petit, a Reus hi havia, i de fet a molts llocs de Catalunya passava, hi havia matinals de boxa els caps de setmana, i amb mon pare hi anàvem, no? Llavors era habitual els caps de setmana anar a veure boxa, vull dir, per tant no era res com estrany, no? Suposo que avui seria com més estigmatitzat i ho veurien com una cosa allò, oh, mare de Déu, porta els seus fills, porta nens, i de fet allí hi havia nens, hi havia molts companys meus, ens trobàvem amb altra gent, no? Vull dir, per tant, era una cosa com molt habitual. Per tant, forma part una mica de la... Sí, i durant bastant de temps també van donar molts combats per la tele, perquè eren combats que jo veia.
16: Clar, és que

0: Què t'anava a dir, Jordi? Perquè, no sé, als 80, 90, fins i tot als 2000 també, la boxa estava a la televisió, als mitjans, i era un esport molt popularment molt seguit.
1: Sí, el que passa que després va agafar aquest estigma com de violència i el van començar a retirar de tot arreu i semblava que practicar la boxa era poc menys que ser un criminal. Llavors, no ho sé, hi va haver una època que va caure en desgràcia i que ningú en parlava i ningú volia saber res de res, i després ha tornat de moda, ara està de moda més a nivell més, jo què sé, de posar de punt, de qüestió així més de yuppies moderns que fan,
0: els gimnasos,
1: fan boxa
0: clar.
1: Per practicar els gimnasos, exacte. Mm-hmm. Una mica més amb aquesta idea.
0: Sí que és veritat.
1: Suposo que són canvis, no?
0: Sí, exacte. També és veritat, no, corregeix-me si m'equivoco, eh? No sé si a Catalunya, a casa nostra, no sé si ha acabat d'arrelar en algun moment la boxa.
1: N'hi havia, sí, a veure, hi havia els famosos combats del Price a Barcelona, hi havia campions, hi va haver campions importants de boxa. Sí que és cert que no tenia aquest punt de, jo crec, de desespert que potser tenia en altres llocs. És a dir, la boxa aquesta dels anys 40-50 era, jo crec, que l'única o una de les poques maneres que tenia algú pobre, és a dir, algú que havia nascut per ser misèria i no en sortiria mai, era una de les poques maneres que tenia de tirar endavant, és a dir, de ser algú, de tenir un Mercedes, de tenir diners, de ser un personatge respectat, no?
0: Intentar escalar socialment.
1: Sobretot a nivell d'Espanya passava amb els toros i als Estats Units passava més amb la boxa, no?
0: Sí.
1: Llavors era una mica aquesta idea de sortir de la misèria, sé que seré miserable tota la vida si no faig això, no?
0: Uh-huh.
1: Llavors hi havia, que era el que m'interessava a mi, aquesta mena de, que volia retratar a la novel·la, aquesta mena de ferotgia, és a dir, de necessitat de guanyar per tirar endavant, no? No era només un esport, ni era un passatemps, no? Era la necessitat de sobreviure, no? O de sortir o de no sortir, no? D'ensorrar-te o de sortir, no?
0: Sí, sí, tal qual. També és un esport, la boxa, sobre el que s'ha escrit molt, s'han fet grans pel·lícules i grans documentals. Per tant, és un esport també molt donat a aquest tipus de pel·lícules i documentals, a més de llibres.
1: Sí, exacte, aquí hi va haver personatges també, va haver, no sé, gent com l'Urtain, el Pedro Carrasco, vull dir que van capturar una mica també tant l'essència esportiva com l'essència social, no? Però sí que és cert que, sobretot als Estats Units, hi ha hagut grans pel·lícules de boxa, no sé, Toro Salvaje, pel·lícules, la pel·lícula del Rubin Carter, de l'Hurricane, la mateixa cançó del Bob Dylan, de l'Hurricane. Hi ha molta literatura i molta música al voltant de la boxa, no? I això és important. Hi ha hagut fins i tot estudis sociològics al voltant de la boxa, i aquí no tant, però sí que és cert que jo crec que és una literatura que o sigui, és un tema que pot inspirar bastant en aquest sentit, no? Que té moltes arestes i funciona molt bé com a literatura.
0: No, i que és un molt bon match amb la novel·la negra, trobo, perquè no sé si aquest punt sòrdid, aquest punt de, el que deies tu, no? D'intentar escalar socialment, de violència també una mica, no? Trobo que és un bon maig, amb novel·la negra i boxa.
1: Sí, el que ens havia arribat, sobretot als Estats Units, era el paper de la màfia, italiana amb la boxa, i de manyar combats, de subornar boxejadors perquè es deixessin guanyar, aquesta mena de coses, no? Que llavors realment donava diners. Les màfies tenen una capacitat, jo crec, d'adaptar-se als nous temps i de sobreviure i d'anar al davant moltes coses, no? Ara, on estan situades precisament en aquests combats, diguem-ne, ja no tan legals, ja no seria la boxa legal, sinó que seria més aquesta boxa més il·legal, més de combats d'aquests a sang, combats amb apostes il·legals, i aquesta mena de coses, no? Que retrata una mica la novel·la també com a adaptació del futur, al present de la boxa o d'aquesta boxa, diguem-ne, paraesportiva, no?
0: Mm-hmm.
1: De fet, poc temps després de, o sigui, dies després de sortir la novel·la, va sortir una notícia que els Mossos d'Esquadra havien desmantellat a la central tèrmica de Cerc, que està abandonada, una xarxa de combats d'aquests il·legals, no? Per tant, era allò quasi la realitat i la ficció de la mà al mateix temps, no?
0: La realitat copiant a la novel·la, no? Més
1: sí,
0: bé, jo crec.
1: Sí.
0: Sí, sí. N'he fet referència al principi. L'acció se centra en l'Eduardo Romero, que és la fletxa del Guinardó, és un boxejador una mica perdut a la vida, podríem dir, sense rumb. Estem parlant de, segurament, d'un perdedor. No sé,
1: sí, és
0: què
1: un perdedor, perdedor típic, sí.
0: Sí, sí, sí. Però no sé què tenen, Jordi, els perdedors, que són molt més novel·lables, no?, que els guanyadors, sempre.
1: Home, els guanyadors no tenen cap...

0: mana de no tenen cap mena d'èpica, han guanyat i punt, no? Vull dir, llavors és una cosa com de tothom hi està d'acord, tothom vol ser com ells, tothom. En canvi, els perdedors, hòstia, tenen aquesta... Jo crec que aquest moure's en un ambient que dius, home, encara que vulguis sortir, a vegades l'entorn se't posa tan difícil que no pots, no? Allò, que per més que ho intentis, perds i perds i perds i perds i perds. El que passa que hi ha aquesta, que jo també volia reflectir això a la novel·la, hi ha aquesta mena com de paral·lelisme amb la boxa. Que clar, a la boxa tu podies veure un combat de boxeu i està que un dels tios pot estar perdent fins al penúltim assalt i està perdent i saps que perdrà i veus que perdrà perquè l'han matxacat, però pot tenir un cop de sort i a l'últim moment donar un cop de puny, tombar el rival i guanyar per KO, no? Llavors és aquella cosa que dius, ostres, l'esperança es manté fins a l'últim segon, no? Fins que no sona l'última campana hi ha esperança de guanyar. I això crec que és bo també, no? Com en un combat de boxa, no?
1: Sí, no, i l'empatia del lector o de l'oient o de en el format que sigui, en aquest cas la novel·la. Una mica d'empatia, no? Amb el perdedor, amb el que no paren de passar-li coses o de que vols que li surtin bé les coses en algun moment, clar.
0: A mi personalment se'm fan més simpàtics els perdedors que els guanyadors.
1: Sí,
0: No? Els
1: sí,
0: guanyadors a
1: sí.
0: vegades fins i tot tenen un punt allò d'antipatia, no? Hòstia, aquest tio li surt tot bé,
1: Clar,
0: és que
1: exacte.
0: no pot ser, quina ràbia, no? En canvi, el perdedor té més punts com d'estimar-te'l una miqueta, no?
1: I sense ser un gran entès, jo, ni molt menys, em fa la sensació que els combats, les escenes de cops, de violència que n'hi han, estan molt ben descrites, me les imagino.
0: Volia una mica això, no? És a dir, la idea era fer dues coses, dir, una, presentar realment els combats allò que el lector d'alguna manera es trobés allà al mig. Això, clar, fa que molta gent que diu, és que a mi no m'agrada la boxa, per tant ja es miri la novel·la com amb una mica més de rebuig, però jo els hi recomanaria entrar-hi
1: Sí,
0: i mirar-s'ho des
1: és un
0: d'un altre
1: error
0: punt de
1: pensar
0: vista.
1: això. Clar.
0: Però jo volia això, és a dir, volia d'alguna manera que la novel·la o sigui, posés el lector a dins en un combat i que també representés aquesta idea com de la vida, no? Que també és com un combat i, per tant, aquest doble joc del combat físic real i del combat més emocional, no? Que hi ha en segon terme.
1: Sí, en què no parem de rebre cops i els hem d'anar o esquivant o en algun moment passar a l'acció i a l'atac. Algú relacionat amb el món de la boxa t'ha donat una mica de feedback o tu has anat tirant de records o t'has intentat documentar una mica amb el que és la boxa actual o com ha anat tot plegat?
0: Doncs sí, a veure, el que he fet és anar tirant de records perquè ha sigut una novel·la que no m'ha calgut documentar-me massa, però sí que hi havia un punt on no ho coneixia tan bé, que era una mica tot el sistema de puntuació, de campionats, de tot això, i això m'ha assessorat molt bé l'Oriol Penya, que l'Oriol Penya és el responsable del gimnàs Entren en Barcelona, i ell va ser qui em va donar una mica les claus de tot això, del funcionament, diguem-ne, legal de la boxa, no? Jo després ho he embrutat una mica i ha fet que fos tot més il·legal i més això, però la part bona, diguem, la part real i emocional i perfecta del tema, me la va donar l'Oriol Penya, no? Que va ser qui em va anar explicant coses sobre de com funcionava les puntuacions, aquesta mena d'històries, no?
1: I està mencionat, a més, en els agraïments, així que també part del reconeixement. Ja vaig acabant, Jordi, perquè d'altra banda hi ha denúncia social a la novel·la, no només per la corrupció policial, que també, però si no, més temes també.
0: Bueno, sí, hi ha una mica, hi ha una sèrie de coses. Vull dir, ell venint d'on ve, es dedica, no es pot dedicar a masses coses i es dedica a cobrar amorosos, no? Llavors, clar, aquella feina de cobrar amorosos, que també té un punt d'allò de moure's pel canto del precipici, no? D'alguna manera, d'entre la legalitat i la il·legalitat, i aquesta mena de coses de denunciar, doncs, també aquesta, en el fons hi ha aquesta mena representada potser pel gimnàs original, aquesta mena de modernització de les ciutats que van perdent una mica totes les coses que eren úniques per convertir-se quasi en un calc de qualsevol altre, no? Aquesta mena de coses, no? Que la novel·la negra, de fet, permet bastant
1: Sí.
0: aquest tipus de denúncia social i aquest tipus d'anar apuntant coses que possiblement en un altre mitjà no ho podies fer, però aquí sí que hi entra molt bé, no?
1: Sí, la decadència d'espais, que eren autèntics rituals, com és en aquest cas el gimnàs que es descriu a la novel·la. També hi ha un moment graciós, no vull fer spoiler, en què ens comencen a revelar noms cap al final, que també és molt graciós, m'he rigut bastant.
0: Sí, bueno, aquesta era una idea, allò, aquesta sí, era una broma directament de...

0: Con un titular, si es que te lo he entendido bien. Se puede ser un apasionado del golf sin ser jugador, pero siendo greenkeeper.
1: Sí, totalmente. Me caso, yo cuando veo en televisión no veo a los jugadores, veo los campos.
0: La seva tasca és tan fonamental com els pals, com una bona sortida, un bon approach o l'encert en un pat, però la seva tasca és absolutament sorda, per molt brillant que sigui. Pues a seguir disfrutando de ella con éxito, con salud y con pasión. José Gómez, Head Greenkeeper del Real Club de Golf de El Prat, y gracias por atendernos.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme al programa.
2: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
3: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
4: Este verano la gran pregunta es...
5: ¿híbrido o eléctrico?
4: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
6: Tiri, tiri, tiri.
7: Perdona que interrumpa en Onda Cero, pero tengo cero dudas de que...
6: De que con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos, especialistas y hospitales con menos esperas, tipo directo.
7: Pero cero dudas, ¿eh?
6: Seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: La brújula de Radio Estadio, amb José Agustín Gómez.
9: L'escriptor austríac Stefan Zweig deia que els escacs són una matemàtica que no calcula res i un art sense obres. Però es va oblidar d'una peça fonamental, la persona encarregada que aquest art no es converteixi en un caos. En un món de genis obsessius, d'egos gegantins i tensions geopolítiques en moltes ocasions, l'àrbitre internacional és l'únic garant de l'ordre. Avui entrevistem a una de les màximes autoritats d'aquest esport a casa nostra, que imposa la llei tant en taulers de Catalunya i Espanya com en l'èlit mundial. Mireia Ramon Herraez, àrbitre d'escacs. Molt bona nit.
10: Hola, bona nit, què tal?
9: Molt bé, i tu? Com estàs?
10: Molt bé, moltíssimes gràcies per convidar-me.
9: I moltíssimes gràcies a tu per acceptar explicar-nos una miqueta com és el vostre món, el món dels àrbitres d'escacs, que moltes vegades sembla que només arriben, cliquen al rellotge perquè comença la partida i ens oblidem d'ells. També moltes vegades és bona senyal que ens oblidem dels àrbitres. Però com arriba la Mireia a ser àrbitre internacional d'escacs?
10: Bé, doncs jo porto tota la meva vida jugant perquè el meu pare ha portat tota la seva vida jugant i quan tenia 16 anys, doncs és l'edat mínima aquí a Catalunya per poder ser àrbitre, m'ho van proposar i em va fer il·lusió i vaig començar com a àrbitre autonòmica aquí a Catalunya i vaig anar progressant fins que el 2023 ja em van donar el màxim títol, que és àrbitre internacional, i bé, he tingut l'oportunitat de recórrer una mica el món amb els escacs, així que molt contenta, la veritat.
9: Per què t'enganxes a l'arbitratge, quan estaves jugant des molt petita, com tu deies, perquè el teu pare jugava des de sempre?
10: Doncs és que a mi la veritat jugar no m'acaba d'agradar i al final requereix moltíssim temps d'estudiar i al final jo crec que quan no t'agrada una cosa costa molt estudiar. I en canvi jo sóc de lleis, sempre m'han agradat les lleis, de fet jo sóc advocada, llavors vull dir, sempre m'ha agradat i vaig veure el tema de l'arbitratge, em ho van proposar i clar, és que té molt a veure amb, ja dic, és que és tot lleis, i em vaig enganxar i fins ara.
9: Dèiem abans que l'àrbitre ha d'intentar posar una mica d'ordre dintre de les partides, però com es forma un àrbitre d'escacs? És obligatori que hagi estat jugador? No és necessari?
10: Al final sempre és recomanable que hagi jugat, no? Perquè al final estàs arbitrant a jugadors, però el més important és que sàpigui bé el reglament i que sàpiga aplicar-ho, perquè al final les lleis no poden ser tancades. O sigui, el pròleg dels escacs, dels llibres dels escacs, ens diu que has de saber aplicar-ho. O sigui, no pots anar a rajatabla. Hi ha moments que, per exemple, no és el mateix arbitrar adults que arbitrar nens. Llavors, jo crec que també és important que són persones, els jugadors són persones, i saber adaptar-te bé a la situació en concret. No només saber la llei, sinó saber-la aplicar correctament.
9: I sobretot també tenir una miqueta de psicologia depenent de l'edat dels contendients.
10: Exacte.

0: Exactament.
1: Com és arbitrar a uns nens? Perquè suposo que tu vas començar a arbitrar a nanos.
0: Bé, jo la veritat que vaig començar a tope arbitrant tant a nens com a adults, però clar, com bé dius, no és el mateix arbitrar a nens que a gent més gran o bueno, adults en general, perquè al final els nens ploren, has de tenir com més psicologia i saber-los tractar. Llavors, sí que és cert que a vegades quan és un torneig només de nens, de 400 nens, doncs potser sí que és una mica més complicat pel tema aquest, que ploren, volen els papis i costa una mica més per això que també s'ha de saber treballar amb nens.
1: Explica'm com et vas formar. Ja sé que m'has dit que has de conèixer les lleis, però suposo que també anar arbitrant et va generar una experiència a l'hora de prendre decisions en les partides.
0: Sí, al final jo crec que són les dues coses. O sigui, en el meu cas, doncs, tinc tots els títols, com bé t'he explicat. Llavors, per obtenir un títol has de fer un curs i després examinar-te, no? Per tant, com bé dius, són els coneixements, però també és l'experiència pràctica d'anar fent tornejos i anar aprenent. O sigui, un cop aproves el que seria àrbitre autonòmic, has de fer unes pràctiques que et formen. Llavors, com bé dius, són les dues coses. Per un costat, saber de lleis, no? Però també saber aplicar-les si aprens amb la pràctica com a tot. Com el carnet de conduir, que aprens a conduir conduint, doncs el mateix, aprens a arbitrar, arbitrant.
1: I primer autonòmica, després nacional i
0: Sí.
1: després mundial, com tu deies, des del
0: Després
1: 2023,
0: internacional, sí.
1: internacional. Hi ha molta diferència o s'arbitra igual a un lloc o a l'altre? O tot depèn dels jugadors?
0: Depèn una mica del torneig, o sigui, ja no és tant el lloc on es faci, sinó el tipus de torneig. O sigui, al final no és el mateix arbitrar un torneig de nens d'una final de Catalunya que arbitrar una final del món pel que implica i la gent que juga, no? Al final, quan tu arbitres els millors del món, doncs hi ha com més protocols, el torneig has de complir uns requisits, o sigui, és tot més com protocolari que no, per exemple, quan arbitres una final de Catalunya que és lo que estàs acostumada i lo típic, diguem, no?
1: Hi ha moltes àrbitres a Espanya?
0: Actualment, de dones, àrbitres internacionals, crec que tenim unes 10 en total. Noies àrbitres internacionals a Espanya tenim unes 10. I a Catalunya tenim unes 3, actualment.
1: De quants àrbitres en global?
0: O sigui, a Espanya, àrbitres internacionals, tenim uns 110-120.
1: I per què una xifra tan petita de dones? Perquè no agrada, perquè no és un món on no hi hagi moltes dones, i això que hi ha grans jugadores.
0: Sí, però tornem al mateix. No tenim pràcticament jugadores d'escacs, doncs menys àrbitres. Vull dir, si ja hi ha poques jugadores, doncs àrbitres encara menys. Perquè, com bé dius, sembla que és un món d'homes. Llavors costa molt que tinguem dones aquí.
1: Però un àrbitre pot arbitrar homes.
0: Sí, clar.
1: Aleshores,
0: Òbviament.
1: no hauria de ser tan problemàtic.
0: Sí, però no tenim dones, llavors és el que té.
1: Explica'm la teva feina, perquè clar, com deia abans, jo, els àrbitres d'escacs pràcticament no els veiem. Arribeu, poseu el crono en marxa, comença la partida. Què heu de penalitzar? Què heu de tenir en compte? Perquè sembla un joc de cavallers.
0: Sí, bueno, sí, sembla això, però realment tampoc ho és. O sigui, jo crec que també el tema de l'arbitratge és que hi ha molta feina que no es veu. Com bé deia, sembla que som invisibles, no? Però realment hi ha molta tasca que fem a casa. Per exemple, tot el tema que és passar inscrits o preparar tot el que és les bases del torneig, tot això és una feina que fem a casa, que és invisible. I després som els primers en arribar a la sala, que preparem tot, com bé dius, preparem tots els rellotges, la sala, i després durant la ronda, doncs, hi ha moltes jugades que no es poden fer, jugades que considerem jugades il·legals i sobretot en tornejos de nens és on més hem d'intervenir perquè són nens petits que acaben de començar a jugar i hi ha moltes jugades que no saben que són il·legals. Llavors, sobretot, on més intervé un àrbitre és en un torneig de nens. I en torneig, diguem, més d'adults, doncs a vegades també passa que hi ha jugades il·legals i has d'intervenir igual i també, sobretot, quan acaba una partida has de recollir el resultat i tornar a posar el rellotge bé i bé, mantenir el funcionament de la sala i fer els emparellaments de la següent ronda i després, òbviament, les classificacions finals.
1: Explica'm una cosa, com jugadors professionals poden equivocar-se i fer jugades il·legals?
0: Bé, perquè a vegades tenen poc temps en el rellotge.
1: Clar, suposa que és involuntàriament.
0: Clar, sí. O sigui, normalment, pues, si tenen poc temps en el rellotge, fan un moviment ràpid i a vegades no s'adonen que estan en escac, per exemple. Sobretot quan hi ha apuros de temps,

0: acostuma a passar, que és quan més has d'estar pendent de la partida.
1: I en les partides ràpides serà més complicat això.
0: Clar, exacte, exacte.
1: I aleshores, si un jugador s'equivoca i l'àrbitre no ho veu, el rival ho pot dir.
0: Sí, clar, o sigui, si un jugador fa una jugada il·legal, l'àrbitre, o sigui, el contrincant té tot el dret de reclamar, però aquí sempre ve el tema que si l'àrbitre no ho ha vist, doncs si no tenim VAR, o sigui, si no tenim algú clar. Que just estava gravant o això s'estarà transmitint, doncs és la paraula de l'un contra l'altre i normalment doncs, el que fem és que continuïn jugant. Per això et dic que no estan de cavallers, perquè a vegades clar. Un diu una cosa i l'altre diu l'altra. Un
1: clar.
0: Està mentint, però clar. No saps qui.
1: Clar, si no hi ha televisió...
0: Clar, sí, sí.
1: Si no és un gran campionat entre els millors del món, és molt complicat que hi hagi imatges i aleshores t'has de refiar de la paraula de cadascú. Perquè quantes partides a la vegada pot arbitrar un àrbitre?
0: Pues a vegades és que inclús 150 partides o ja tenim tornejos de 800 jugadors, 1.000 jugadors, és que depèn del torneig. O sigui, per exemple, l'Olimpiada, que és el torneig com diguem més gran, no sé la barbaritat de jugadors que tenia, equips de tot el món. Per això dic que hi ha tornejos que necessites més de 100 àrbitres per cobrir tot. O sigui, és una bogeria.
1: I un àrbitre, a la vegada, quantes partides pot arbitrar?
0: Hi ha la teoria que potser la teoria seria que màxim unes 50 per àrbitre, però després a la pràctica, si no hi ha pressupost, doncs un àrbitre ha de tenir més partides. O sigui, a vegades ens hem trobat que tenim 150 partides per dos àrbitres i has de fer-ho.
1: I a la vegada quantes pots arbitrar una?
0: Clar, és que pots arbitrar moltes, però no pots estar atent a totes. A vegades tens la sort que just hi ha l'il·legal i la veus just la que estaves mirant. Però la teva vista arriba fins on arriba. Si no tens càmera, doncs fas el que pots.
1: I un àrbitre d'escacs pot ser professional, dedicar-se a això?
0: Jo conec gent que es dedica a això, però clar, has d'estar viatjant constantment, perquè com... Bueno, no sé si ho sap tothom, però tu cobres per torneig. Llavors, clar, per poder viure d'això, jo conec àrbitres que viuen, però clar, és constantment anar viatjant i anar on et cridin. O sigui, si hi ha un torneig a Grècia, has d'anar a Grècia. Si el pròxim és a Armènia, has d'anar a Armènia. Has d'anar anant de torneig en torneig i, clar, això dificulta molt tenir una vida estable, perquè clar, no pots estar fix a un lloc vivint perquè has d'estar viatjant constantment, perquè és l'única manera de viure de l'arbitratge.
1: Clar, i si un mes o dos tu no tens un torneig, aquests mesos no cobres.
0: Clar, si només et dediques a l'arbitratge no cobres, no.
1: I aleshores a la Mireia li surt a compte ser àrbitre internacional?
0: No, a la Mireia no li surt a compte ser àrbitre internacional. La Mireia ha tingut la sort que ha viatjat molt i estic molt contenta per aquesta experiència, però he tingut sort de que ho he fet mentre estava estudiant. Jo ara ja, aquest any per sort, ja acabo els meus estudis, ja treballaré d'advocada, llavors no em renta seguir viatjant amb els escacs.
1: Deixaràs l'arbitratge?
0: A nivell internacional, sí, clar, perquè no ho puc compaginar i, clar, he d'escollir i, òbviament, escolleixo l'advocacia. Llavors, m'ho invento. Si hi ha un torneig superespecial i puc agafar vacances, doncs puntualment ho podria fer, però ja no com ho feia abans, que quan em cridaven i podia anar, anava. Ara ja no serà això.
1: I qui elegeix els àrbitres que van als tornejos? La federació o els mateixos tornejos?
0: Doncs tenim els dos tipus, tornejos públics, que escolleix la federació, i tornejos privats, que qui organitza doncs truca directament a l'àrbitre que vol.
1: I l'àrbitre, en un món que està evolucionant tant a nivell de tecnologia, ha de ser també una mena de detectiu per esbrinar si hi ha coses que no han d'estar en una sala o que no han de portar els jugadors?
0: Bueno, per sort en els tornejos així top, com bé comentàvem abans, mundials, olimpiades, hi ha detectors de metalls, o sigui, el mateix que hi ha a l'aeroport, tenim tot aquest sistema, després no es deixa portar res, o sigui, no es deixa portar els jugadors ni rellotges ni res, i tenim equips d'anti-cheating que ja s'encarreguen d'estar pendents. De fet, jo també tinc el títol d'anti-cheating que me'l vaig treure a Budapest.
1: Com és això de l'anti-cheating?
0: Doncs fas un curs que t'ensenyen les coses més importants i tu després estàs en el torneig vigilant qui va al lavabo, qui s'aixeca molt i ja et dic, quan el jugador entra a la sala se li ha fet un control de que no porti res i estàs vigilant, bàsicament.
1: I què s'encarrega de controlar el públic perquè no faci senyals?
0: Bueno, és que en aquest tipus de tornejos no es deixa entrar públic.
1: I en d'altres sí, i poden fer senyals?
0: Clar, o sigui, hem d'estar controlant. O sigui, suposa que no poden

0: fer cap senyal. Però pff, del dicho al hecho y un trecho,
1: Ja, ja,
0: sí,
1: ja.
0: vull dir, vigiles i fas el que pots al final.
1: No és gens fàcil la vostra feina.
0: No, no ho és, la veritat.
1: I si a més econòmicament no compensa, clar, després el que parlàvem abans, quanta gent es pot dedicar a això?
0: Clar, ja dic, o sigui, jo a Espanya no conec a ningú que es dediqui exclusivament a l'arbitratge, perquè ja et dic, és que no, no és viable.
1: Parlaves abans de que havies estat al torneig més important, les Olimpiades d'escacs. Quina ha estat la partida més llarga que has hagut d'arbitrar?
0: Doncs la partida més llarga jo crec que van ser com 6 hores, 6 hores i mitja, perquè bueno, com la gent sabrà, quan un jugador mou té increment. I llavors tenim tornejos com per exemple a l'Olimpiada, que quan arribes a una jugada a sobre et donen mitja hora més. Llavors, clar, són partides que s'allarguen moltíssim i a l'Olimpiada teníem partides que 6 hores, 6 hores i mitja, perquè al final són els millors jugadors del món.
1: Dóna temps a gaudir de la partida a un àrbitre?
0: Sí, jo crec que sí. Sí que gaudeixes. Si realment t'agrada, gaudeixes.
1: Quin és el jugador més net que t'has trobat?
0: El jugador més net.
1: Sí, el cavaller, allò que deia abans, que s'ha de ser un cavaller per jugar.
0: Bueno, jo crec que, per exemple, a Gukesh, que és ara el mateix el campió del món, jo crec que Gukesh és indi, és un jugador molt net i molt amable i em va agradar molt conèixer aquest jugador.
1: Els àrbitres també rebeu reprimendes dels jugadors?
0: Sí.
1: No me'n
0: Per
1: diguis.
0: desgràcia, sí.
1: Sí, allò que deia abans de que és un esport de cavallers, però no sempre, és realitat.
0: Exacte,
1: És a dir,
0: exacte.
1: l'encarregat de posar justícia pot ser criticat en qualsevol esport segons es veu.
0: Sí, perquè al final tu quan intervens en una partida no pots beneficiar les dues parts, sempre aniràs a beneficiaràs a una, llavors l'altra s'enfada.
1: I quina penalització poseu?
0: Clar, és que depèn, perquè una cosa que passa moltes vegades, que és quan el jugador no té temps, no s'adona que està en escac i mou una altra peça. I el reglament diu que tu has d'aturar l'escac amb aquesta peça. Acostuma a ser la dama i, clar, has deixat la dama, el que implica perdre la partida. Llavors, clar, aquí ja s'enfaden i la culpa és de l'àrbitre perquè li ha fet moure la dama.
1: I com es queixen?
0: Bueno, ja depèn de la persona, vull dir, hi ha gent que es queixa menys i altres que, bueno, pues que a vegades inclús arriben a insultar.
1: I,
0: Ha arribat a passar, sí.
1: i però ja suposo que hi haurà penalitzacions,
0: Sí, clar, sí.
1: sancions
0: Sí,
1: importants.
0: però ha arribat a passar, sí.
1: Doncs que la gent descobreixi que els escacs sembla un esport de cavallers, de dues persones tranquil·lament jugant en cadires sobre un tauler, però com a qualsevol esport hi ha passions i
0: Exacte.
1: també es veuen. Doncs Mireia Ramon Herráez, àrbitre internacional d'escacs, que continuïs gaudint tot el que vulguis i puguis d'aquesta professió, d'aquest esport, i sobretot gràcies per haver-nos obert una finestra per explicar-nos com és la teva tasca en els campionats d'escacs.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me i per aquesta estona tan increïble. Gràcies, de veritat.
1: Bona nit.
0: Bona nit, que us vagi bé. Gràcies.
2: Soy ecológica. Quiero una estufa de biomasa.
3: Ferroli lo tiene.
4: Soy ecológico. Quiero aerotermia.
3: Ferroli lo tiene.
5: Soy ecológica. Quiero una caldera de hidrógeno o biometano.
3: Ferroli lo tiene. Y radiadores de aluminio 100% reciclables, aire acondicionado, calentadores, termos. Ferroli. Expertos en climatización. 60 años fabricando en España. Ferroli lo tiene.
6: Así suena tu alarma Verisur cuando detecta un intruso. Porque cuando confías en Verisur para tu seguridad, estás confiando en la alarma que más personas protege en el mundo. Elegida de nuevo producto del año y la mejor alarma para los consumidores. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
7: Verisur.
8: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz.
9: Aquesta modalitat esportiva té el seu origen en una trompada, la que va patir a la seva taula el surfista estatunidenc Tom Morey quan negociava una onada al Hawaii el 1971. La onada va trencar la taula per la meitat i el Morey va haver de seguir la corrent panxa cap avall, lliscant per damunt. Des d'aleshores, el bodyboard ha esdevingut

0: I un cop ja ha passat la festivitat, aquí a Nits de Ràdio seguim de festa. De festa que per nosaltres és poder fer la tertúlia totes les setmanes d'aquesta tan nostrada, que ja no queden moltes edicions d'aquesta temporada i per això encara les gaudim amb més força. La tertúlia del Dimecreus amb la doctora Marta González Peláez i en David Morales. Clar que sí, home, va, bé, va.
1: Bravo! Hola, la família, bravo!
0: Vamos! Vamos amb
1: la matinada a tothom.
0: Home, escolta, perquè aquí hi ha moltes ganes de passar-ho bé i de gaudir del que és la vida, no? Perquè què és la vida? És una pregunta filosòfica aquesta, no? Cadascú la pot viure, pot tenir una realitat, això ho diuen molt els neurocientífics, no? Que cadascú percep una realitat diferent, sí. I quan diem sí, la vida, no? Sí. Ens pensem que tothom la

0: És un món, imagina, cada parella, no? És com dos mons.
1: Són dos mons.
0: Són
1: no?
0: dos mons.
1: Sí, un món i un altre món.
0: Sí.
2: Si cada parella és un món,
0: sí?
2: Cada exparella, quants mons són?
0: És un exmón.
1: Es multiplica per quan? Això és com una...
2: Clar.
0: És un eximoron, en aquest cas. Pues mira, jo no ho sé què tal els dinava les exparelles, però veient com està el tema de les parelles, jo començo a dubtar de que això arribi a bon port. Escoltem aquesta notícia dels companys informatius Telecinco. Escoltem. A veure, escoltar. Ah, espera un segon, perquè si no li poso el cable, si no poso el cable, això no funciona. Un segon, que ara...
2: Ara deia jo que ho sentíem això una mica de lluny, eh?
0: Sentíem, mare meva,
1: aquest... És que l'electricitat és un altre món.
0: No, és que no l'he pagat aquest mes. A veure, va, escoltem-ho, va.
3: Ja no van de la mano.
4: Se puede ser perfectamente feliz sin sexo.
5: Perfectamente. El sexo no tiene que ser una necesidad en tu vida.
3: El 61% de la población considera que no es necesaria una vida sexual activa para ser feliz.
6: Si uno está con una pareja, todo no es sexo.
3: Las nuevas tecnologías se entrometen en la pareja. Se convierten en un medio de desconexión y en ocasiones el móvil y las redes se llevan el tiempo que se dedicaría a la relación sexual.
7: El hecho de estar en contacto permanente con el móvil pues puede afectar a nuestras relaciones sociales y sexuales.
3: También influye el consumo de pornografía.
7: Puede que las personas satisfagan su necesidad sexual pues a través del uso de este tipo de plataformas, desgraciadamente.
3: Contenidos que desvirtúan la realidad sexual y la vuelven insatisfactoria hasta dejarla en un segundo plano.
4: Estás acostumbrado a unos estímulos que luego a lo mejor no ves en la vida real, te frustra.
3: En el último año, uno de cada cuatro españoles no ha tenido relaciones sexuales con otra persona por falta de interés.
8: Me considero más de asexual, ya que no pienso mucho en eso.
9: Es algo que realmente... No es tan necesario.
3: Una población a la que la falta de sexo no le quita el sueño.
0: Com ho veieu, això? Aquí hi ha moltes dades, eh? No m'ha donat temps a notar-les totes perquè estava ojiplàtico amb les que deien. Una de cada quatre persones diu que... saps què vull dir? Que li és una miqueta igual. Hi ha molta part de la població que m'agradaria entrevistar-la per veure què està passant. No, jo entenc, a veure, entenc que no per tothom el que deia abans, no? No per tothom tot és igual. Però aquí s'han fet com moltes afirmacions, sí, que a mi em trenquen una mica, Marta. Intentarem anar recordant-les totes, veient si els tres les anem, sí, recordant. Una vindria a dir que el fer servir molt el mòbil tregui ganes. Home, escolti, aviam si m'entens. Confundir el tocino con la velocidad, que diu el clàssic, eh?
1: Potser que distregui, però, home, està l'altra persona per seduir, no?
0: Exactament. Vull dir, havia
1: que... El joc amorós és aquest, no?
0: El joc... Bueno, és que, clar, al final, jo no sé si en tot cas el mòbil és l'excusa, però...
1: Potser, per això dic que la seducció... O sigui, el joc de la seducció mai s'ha de perdre, perquè si no, apaga i vam-nos.
0: Hi ha parelles que el joc de la seducció l'últim cop que el van fer eren pessetes, Marta. Clar, no, és que a veure, és que això va així. Hi ha gent que ja ha perdut molt i ja s'ha resignat. Però clar, aviam si m'entens. Aquí no em quadren els números, no? Aquí qui en alardea mucho, no? De conquistes, de sexo i tot això. Després les estadístiques que la gent diu, bueno, no és pa tanto, està sobrevalorado, no és necessari en una parella... No ho sé, les estadístiques són estadístiques, no? Per això deia que cada persona és un món, però no sé, David, Marta, com ho veieu? Creieu que la gent exagera molt o que al final és cert que no és tan important? Com ho veieu?
2: Ostres, no sé, és que m'agafes una mica...
1: Sí, és que jo crec que, bueno, clar, la necessitat de cada persona és un món, no? O
0: sigui, sí, no, això està clar.
1: Pots tenir unes necessitats, unes ganes o no... i altres persones no poden tenir aquest senyor que ha dit que no era necessari, no? Un dels que ha dit que no feia quan un any o més, no?
0: Clar.
2: Jo, mira, ara, perquè he començat a veure aquesta setmana, hi ha una sèrie que està ara mateix a Prime Video, que es diu Cochinas.
0: Val.
1: Cochina.
2: Cochinas.
0: Sí.
1: Ah, Cochina.
0: Sí. Aquella que munta en un videoclub.
1: Un videoclub.
0: Sí, sí. Cochina. A l'Òscar ens l'ha comentat aquí.
2: Que la protagonitza la Malena Alterio.
0: Exactament.
2: I una mica...

0: Doncs vindrien a per aquí, la cosa.
1: Sí, sí, sí.
0: Estem parlant d'una altra època.
1: Sí.
0: Però és una època en la que, bueno, hi ha, sobretot, com a mínim per on vaig jo ara, de la sèrie, bàsicament, la sèrie, tal com haurà explicat l'Òscar, bàsicament la Malena Alterio té el seu marit que ha patit un accident, tenen un videoclub, són els finals del 2000, més o menys, i aquell videoclub està en crisi. I veuen que una de les sortides que hi ha és llogar porno. I es converteixen en el gran videoclub de llogar porno de Valladolid en aquell moment.
1: Sí, sí.
0: I bàsicament el que tenen són moltes mestresses de casa que els hi van a llogar porno.
2: Però una mica com un joc motivador, fins i tot et diria, no?
0: En alguns casos sí.
2: En altres la curiositat, no? De veure coses, no? Uns cossos diferents que el que veus a casa, el Manolo,
0: Però
2: que tens a casa.
0: Però en uns altres és perquè la rutina ha fet que aquella parella ja no tingui relacions i bueno, la seva sortida és elles soles, doncs, amb el porno.
2: Sí, sí, no està clar.
0: Em vinc a referir que tampoc no és una cosa única i exclusivament de l'actualitat.
2: Sí, està ben lligat, sinó que podem mirar la...
0: Internet
2: és una prolongació d'això que tu aquí definies.
0: En altres moments podien haver estat els VHS o les revistes.
2: Sí, sí, tots teníem a casa una cinta que posava Pretty Woman i no era Pretty Woman, saps què vull dir? O sigui que... Sortia una woman, però... Bueno, és igual.
1: Una woman, però no era...
2: Sí,
1: no era
2: però no era, no era més, era més... Bueno, sí, era la història, bueno, és igual. Total, que bueno, clar, és que es pot agafar de moltes maneres, no? Pot ser un motivador, pot ser una curiositat, pot ser una fantasia, no? Però, com tot, pot haver el límit de quan sigui positiu o quan sigui una addicció, no? Que és el que també passa en molts casos... Però llavors, clar, és que és molt... bueno, és interessant.
1: Jo, a mi em van explicar una història d'una... No diré quina universitat, perquè no vull tampoc dir...
2: No donem pistes. Diguem la universitat de Saque d'Esquina, però no dic...
1: Es veu que hi havia un profe que es quedava sempre fins a tard, no? I clar, a les 10 de la nit tancaven la universitat i els despatxos i tot tancaven. Quedava només la part de seguretat i, bueno, doncs clar, el de seguretat feia la ronda i anava apagant llums. I, bueno, i un dia veuen que estava la llum del... O sigui, encesa la llum del despatx d'aquest senyor, aquest senyor que el tenia tancat i a més era una mica sort el profe aquest. Total, que tenia una tele al despatx i tenia pues, no sé si era un DVD o un no sé què era, bueno, de porno.
2: No,
1: que el de seguretat, com que estava una mica sort, amb la clau mestra va obrir la porta.
2: Clar.
1: I clar, a més el va trobar mig...
2: No, clar, l'estava veient menjant palomites, saps què vull dir? Menjant crispetes.
1: I clar, es veu que li va dir, que li va fer prometre i jurar i perjurar que no ho diria mai i que ningú ho sabria.
2: I el fet que ara ho sapiguem vol dir que no va acabar de complir-se aquesta història. Allò típic de no ho diré mai. Sí, doncs
0: a mi això em va passar, jo quan vaig acabar la carrera, bueno, els últims mesos...
1: Que
0: vaig
1: vas quedar en un despatx?
0: No, però vaig fer les pràctiques a Catalunya Ràdio i jo entrava a les 4 de la matinada perquè estaven en el Catalunya Matí, en el primer informatiu del matí. I en aquella època jo portava una caçadora, que era una caçadora texana negra. Doncs quan arribava ho deixava allà a la redacció, hi havia un penja-robes, i deixava allà la meva caçadora. I bueno, un dels dies vaig sortir, acabava a les 8 del matí, jo sortia a les 8 del matí, me n'anava cap a la facultat. Bueno, vaig agafar la caçadora, com cada dia, vaig agafar els ferrocarrils, vaig anar cap a la facultat i en allò que teníem una assignatura que era de la imatge del... com era? La imatge del dret en el cinema. Total, que era una assignatura en la qual ens posàvem pel·lícules.
2: Mm-hmm.
0: I jo anava caminant cap a aquella assignatura que fèiem a la facultat de dret amb unes companyes i de sobte noto una cosa a la butxaca interior de la caçadora.
2: Ai, ai.
0: Toco, què és això? Una cosa dura, saps? A més, toco,
2: home,
0: trec...
2: Amb el context que...
0: Una cinta de vídeo
2: ai, ai,
0: amb el títol Les orgies de Mozart.

0: Ostres, fixa't tu.
1: Toma.
0: Fixa't tu, eh?
2: Clar, en aquell moment al·lucino perquè dic, d'on nassos ha sortit això?
0: No és lo típic, no és lo típic que dius, ai mira, que he agafat, saps, el boli d'algú altre, no? No? En aquest cas no, era un VHS, que té el seu tamany, té el seu tamany.
2: La qüestió és que, clar, el debat amb companys i companyes va ser què foto jo ara?
0: No, clar, com ho tornes? Com ho tornes sense que l'altra persona sàpiga que tu... Com
2: t'ho deixo? Clar, sí, que arribo demà a la redacció i dic...
0: I la deixes. Intercanvi de pel·lis. Sí, sí.
2: Clar, jo m'hi vaig fixar i vaig pensar a veure si és que hi havia alguna altra caçadora com la meva i algú s'ha equivocat. L'ha posat dintre de la meva. Llavors, en el moment que jo vaig arribar, no hi havia cap altra caçadora negra.
0: Ja t'entenc.
2: Llavors, a mesura que anava passant el temps i anaven incorporant-se redactors, jo anava mirant a veure si algú arribava.
0: Clar, a la que vas veure aparèixer algú amb una caçadora ja sabies qui era, no vols dir?
2: Ja no vaig veure aparèixer, perquè en aquell moment estàvem en el directe i jo havia d'anar entrant a l'estudi i sortint. La qüestió és que en el moment que jo vaig veure que hi havia penjada una caçadora negra, vaig anar caminant cap allà...
0: I aquesta és la meva.
2: I en aquell moment... jo ja vaig tocar que no hi havia res dintre.
0: No, clar, a veure si tenia una altra VHS, perquè dic, mira, aquella no me l'enduc, m'enduc una altra, no? No ho
3: sé. I algú ho ha preguntat tampoc, no?
2: Hi va haver un redactor que es va aixecar, va venir cap a mi, i em va dir, ai, perdona, és que em vaig equivocar. Era una pel·lícula que m'havia deixat una amiga.
0: Sí, clar.
2: I des d'aquell dia, doncs, evidentment, cada vegada que em creuava amb aquest redactor pels passadissos,
0: el
2: somriure no...
0: Guinyo. Clar, sí, la del Mozart,
2: Sí.
0: Amadeus, Mare meva, tu. Escolta, Déu-n'hi-do.
3: Però tu t'imagines trobar-te vas a un despatx a veure una persona la porta i trobes una mica...
0: Sí, vull dir, coses que en principi cadascú dins de la intimitat de casa seva, doncs endavant.
3: Sí,
0: mira, això li va passar l'altre dia, que és un tema que volíem també generar debat aquí, David, que ho havíem comentat també fora de micro, el pobre home aquell gran que tenia s'havia guardat unes adreces per veure unes pel·lícules porno.
2: Sí.
0: Escolta, està en la Golden Age, en el moment de dir, escolta, jo ja...
2: És la putada que tenen els electrodomèstics connectats que comparteixen tot.
0: Clar, i què va passar? Doncs que l'home tenia uns favoritos. S'havia guardat unes pel·lis a favoritos, i em sembla, perquè la vida són 4 dies, i l'home va dir, doncs mira, quan tingui una estona, per no tornar a buscar la peli, que ja sé que m'agrada, saps què vull dir? Doncs ja em quedo aquesta...
3: Les tinc aquí a mà.
0: Ja les tinc a mà, les tinc a favoritos. Poc podia pensar que, clar, venia la família i volien veure un vídeo, i van connectar un USB o el que sigui, i clar, li van sortir tots els enllaços de segur que no quieres ver conejitas, m'entens? Conejitas valientes, tal, i l'home, no sé què ha passat aquí, Pobre home, clar. A mi em sabia greu, punt 1, per l'home, perquè això s'ha d'entendre perfectament.
3: Han hackejat l'ordinador? Sí. Algú?
0: Bueno, però és que no era l'ordinador, era la tele. Vull dir, clar,
3: era
0: la tele, una tele intel·ligent d'aquestes grans. Sí. I clar, l'home, quan es posa una pel·li, doncs s'havia cansat de veure...
3: Doncs un hacker també, la tele, un hacker.
0: Sí, no, ell va dir, no sé què és això, no ho he vist mai. Home, escolti, tenia 5 favoritos només i els 5 eren de porno. Bueno, és igual.
3: El la tema, mateixa temàtica.
0: La mateixa temàtica, tots. Conejitas, bueno, és igual. Total, que clar, l'home no sé què ha passat, això ha sigut... Bueno, tothom sabia què havia passat, però és igual. El que vull dir és que, pobre home, que està en el seu dret a veure el que sigui. El que passa és que no té la prou habilitat digital com per tenir-ho ocult, no? Li va faltar una mica de picardia, no? De dir, escolta, que vindrà gent, no fos cas que m'ho vegin. Al marge d'això...
3: Una mica de destressa per guardar-ho, per amagar-ho una mica més.
0: Amagar-ho una mica més, posar-ho dins de la carpeta proyecto final de curso. Saps? O coses d'aquestes, no? O viatge a...
3: Casal d'avis.
0: Casal d'avis. Sí, molt ben vist, Marta, perquè si tu poses una carpeta que és activitat fi de curs, casal d'avis, no hi ha persona en el món que ho vulgui veure, això. Llavors, com que ningú voldrà veure mai, ningú entrarà en aquesta carpeta. Per tant, és com posar clau de seguretat. O sigui, la millor clau de seguretat possible és posar una cosa que la gent no vulgui veure. I amb això ja t'assegures que ningú hi anirà ni per error, allà. Bueno, al marge d'això, un cop dit l'element, el que va succeir, home, jo sobretot, el que em sap més greu,

0: Déu. És que aquest pobre un descuit d'aquests els té i que s'hagin fet mofa del pobre home, ho hagin publicat a internet i ara sigui viral l'home, que quan va pel carrer tothom diu mira el del porno, saps què vull dir? Em sí, sembla clar, molt injust per aquest home, perquè s'ha fet mundialment famós i és el viejo verde, saps què vull dir?
1: Clar. Això em recorda una mica aquell vídeo que hi ha de Google Street View que va ampliant en una casa i per una finestra es veu, sembla, un adolescent allà, sí, bueno, sí, fent les seves funcions.
0: Coses d'adolescents.
1: Exacte. Sí, sí, doncs sí, ve a ser una mica el mateix. Al final és la intimitat d'aquella persona.
0: Sí, sí, sí.
1: I fer befa. I després parlem i molta gent parla de la salut mental.
0: Sí, però, estic d'acord.
1: Però això pot fer que una persona acabi molt malament.
0: Efectivament. Per això em sembla que dius, ostres, la teva pròpia família, que sigui els que ho publiquin a les xarxes, em sembla horrorós. Coses, quan en canvi, vull dir, aquest home no ha volgut que sapigués aquesta cosa. En canvi, avui us volia parlar d'un cas, d'un home, per lligar tots aquests temes, no? Que al final cadascú a casa seva, no? Diu, el insólito caso del hombre que decidió casarse con su olla arrocera, en Indonesia.
1: Con la olla.
0: Amb la olla, Clar, donde, saps allò que dius?
1: Claro, donde tengas la
0: exactament,
1: olla.
0: Exactament, exactament. Saps allò que diuen de la feina? Normalment aquesta frase vol dir que...
2: No remenis.
0: Sí, on treballis no intentis lligar amb ningú, saps? Perquè després... saps? Si no acaba bé, totes aquestes coses... I d'aquí la famosa frase donde tengas la olla no metes la... Bueno, és igual. Total, que...
1: La cebolla,
0: exactament. Doncs en aquest cas, l'home va dir, jo m'he enamorat, jo m'imagino a casa com ho expliques, això. Mira, m'he enamorat, em vull casar, quina il·lusió, la família, ostres, que anirem a l'enllaç, bueno, és que és una mica especial, dic, mira, l'acollirem bé, sigui com sigui, acollirem bé aquesta persona, si a tu et fa feliç, bueno, al vespre, bueno, no ens entris en detalls, no, es referia
1: aquesta
0: dica, fa cuina, és cuina, m'ajuda a fer l'arròs, saps? Clar, fa arrossos, exacte. Perquè això és una olla arrocera, no és qualsevol olla, Vull dir, escolta, en les olles també hi ha categories,
2: Una olla arrocera.
0: No és una olla qualsevol, Diu, t'has casat amb la primera olla que has vist, no. Con una olla arrocera, en aquest cas. I clar, doncs, ha generat molt d'interès. Hi ha comentaris meravellosos, com sempre, aquesta notícia. Diu doctor Vázquez, diu, en la noche de bodas hacen arroz con leche. Bueno, clar, bueno. Sí. Diu, i si la esposa amanece rebotada i no quiere cocinar, bueno, clar, sí, tot això pot passar. Que le vaya bonito y tenga muchas ollitas y coman mucha, pero muchas habichuelas. Que és bonic, això. La gent li demana coses maques, Diu, he visto matrimonios mucho más falsos que ese, no lo juzgo. Sí, és veritat. Sí, sí. Diu, por lo menos no daña a nadie. Yo me he enamorado de mi cuchara de madera. Sí, clar. Bueno, al final cada persona, Lo importante es que le van a cocinar bien los huevos, diu una altra. Bueno, es que aquí, clar, sí. Diu, lo entiendo, yo también lo haría porque Tinder está cada vez peor. Sí, no, clar. És que a l'amor...
2: Clar, això deu ser... Això deu passar perquè... La gent és ben possibilitada per tenir una relació, diguéssim, a l'uso, no?
0: Sí. I ha dit, mira, jo per evitar que em facin mal, saps? Em caso amb algú que segur que no m'abandonarà, saps? O un desodorant. Jo, en tot cas, ho hagués fet amb un desodorant, perquè el desodorant és nunca t'abandona, no? Això és el que... Això és el que diuen, no? Almenys la publicitat diu això, no? Però bueno, aquest home, escolta, si li ha agafat carinyo, no? El que diem, no? Cadascú té un... No ho sé, qui som nosaltres, no? Per entrar... Bueno...
2: No. Clar, perquè és el que dèiem del món, de cada persona és un món, clar.
0: Sí.
2: A tu et sembla que lo establert ens s'assembla a tots... els que estem aquí parlant ara,
0: Sí.
2: Que lo establert és lo normal. No?
0: Sí.
2: I bueno, pues no és normal. De normal, com diu aquell, defíneme normal per a ti.
0: Sí, no, està clar.
2: Perquè a lo mejor normal per a ti no és normal per a mi.
0: No, està clar.

0: No, i en aquest i cas...
1: És,
0: sí.
1: És respectable. Sí, sí, sí. Perquè, bueno, si aquesta persona és feliç així, doncs pues vine, escolta'm, endavant, no?
0: Si us haguéssiu de casar amb un objecte, quin seríeu? Mica de debat.
1: Jo mai he pensat...
0: No, jo m'ho imagino, no, i per això sou amics meus.
1: M'has deixat una
0: mica... Perquè, perquè
2: mateix,
0: no ho heu pensat mai.
2: Aire
0: condicionat. Jo t'ho
2: compro.
0: Ara
2: mateix sí.
0: Sí, sí, sí. Ara
1: sí,
0: portes
1: no
0: una època...
1: David Morales, sí, m'apunto aquesta idea.
0: Que et preguntessin, amb qui no podries no viure l'aire condicionat? Com que no en tinc, estic single en aquest aspecte, perquè no tinc aire condicionat, però si el tingués sí que seria un fletxazo, eh? Això que en diuen.
1: El que passa, sí, el que passa és que bueno, l'aire condicionat sí que, bueno, potser sí, et dona una sensació de confort, de plaer...
0: Vols dir que només te l'estimes a l'estiu, no? Vols...
1: Però clar... És un plaer una mica
0: És un rollito de verano, mi, en aquest cas, eh? Tu més que un rollito de primavera, no. És un rollito de verano, aquest.
1: Sí,
0: el,
1: jo necessito...
0: Un amor de verano, que es diu. Altra...
1: Sí, però necessito algú més. La veritat, no sé, amb un aparell, no sé si podria...
0: Et deixa una mica freda, eh? Com a...
1: Sí, freda sí, i una mica
0: falta
1: així.
0: Falta alguna xispa, alguna guspira d'això.
1: Sí, exacte, falta una mica de seducció, de... Bueno, no,
0: pues mira, aquí pot ajudar una cosa, una altra notícia que hem vist aquests dies. Diu, la picadura de l'aranya del banano puede causar una erecció de más de 4 hores.
2: Ostres.
0: Sí. Vigilen sus aranyes.
2: A veure si ara, en lloc de vendre viagres, a les farmàcies vendran bananos.
0: Bananos, per veure si porta aranya.
1: Aranyes de banano.
0: Sí, sí. Diu, quiero comprar un banano. ¿Sabes si lleva aranya? Diu, ¿por qué? Diu, bueno, es que he conocido a alguien, ¿eh? Saps què vull dir?
2: Per adoptar-lo com a mascota.
0: Sí, sí, sí.
1: Per això li diuen l'aranya del banano?
0: Sí, sí, sí, el único fruto del amor es la banana, deia aquella famosa cançó, no? És la banana de l'amor. Ves que no fos per això, eh? Perquè, clar, tu imagina't, eh?
1: Clar,
0: el que pot arribar.
1: Perquè, clar, el nom, no sé, l'origen del nom, no sé si serà pas tindre un nom en llatí,
0: sí.
1: Perquè ja saps que els noms mèdics, moltes vegades,
0: Aràcnitus viagrus, no? Alguna cosa així, no?
2: A veure, jo veient una...
1: Viagrus.
0: Sí.
2: Veient una foto...
0: Sí.
2: Quasi que millor que la Viagra,
0: no, no,
2: eh?
0: Jo prefereixo... Escolta, i si una nit no, eh? No tens la... No estàs allò amb tot el que s'ha
1: no
0: de tenir...
1: Res.
0: No passa res, eh? Una nit... Home, jo...
1: Passa palabra.
0: Passa palabra, tu, veieu una peli, saps? O qualsevol cosa, vull dir, abans que de tenir aquest aràcnid suelto, eh? Per casa, eh? Allò de dir...
1: A més, això deu ser molt verinós, no? O què? O no? O no té vereno?
0: No ho sé, també està 4 hores així, tampoc no sé si molt bo és, saps què vull dir? Però...
1: Home, jo m'imagino que...
0: Dame
1: que
0: veneno, no sé, eh? Dame...
1: Alguna substància deu tenir que facilita
0: sí.
1: Això, no?
0: Sí, però prefereixo la substància i no l'aranya, eh? A mi doneu-me un pastilles, no, totalment d'acord. Bueno, fem una pausa, no de 4 hores, fem una... és a patir.
1: Home, no!
0: No, aquesta és... Anava a dir, és un... Bueno, és igual, és d'un moment, és aquí te pillo, aquí te doy les notícies i tornem amb més nits de ràdio, amb més Dimacrous, fins ara mateix.